0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: 26. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Els metges de la medicina de l'esport. Quin tema, una figura que, com passa massa sovint al món de l'esport, només apareix quan alguna cosa es trenca o quan hi ha una lesió o quan una jugadora cau o fins i tot quan la recuperació doncs, no arriba. Però que en realitat hi hauria de ser molt abans. Abans del dolor, del desgast i sobretot abans de l'aturada. Durant anys el cos de la dona s'ha estudiat a l'esport com si fos el d'un home, com si les lesions fossin les mateixes, com si els cicles hormonals no tinguessin impacte i fins i tot com si no calgués entendre per què hi ha tantes lesions de creuats o per què hi ha qui competeix amb falta de ferro, amb dolor menstrual o sense haver estat mai escoltada del tot. Un bon cap mèdic no és només qui tracta lesions, és qui també les preveu, qui dissenya protocols, qui investiga, qui forma equips, qui posa la salut al centre de tot. I quan aquesta feina es fa bé en el futbol femení, es nota. Es nota amb menys lesions greus, amb més retorns amb garanties, amb menys jugadores trencades i més dones futbolistes sentides, cuidades i, per tant, també enteses. Perquè no, el cos femení no és un problema mèdic, el problema és que no s'ha estudiat ni s'ha respectat prou durant dècades. I aquí la medicina de l'esport hi té molt a dir. Sobretot quan el lideratge ve de qui entén que la ciència no ha de ser només exacta, ha de ser també equitativa. Per això avui posem el focus on qui sovint treballa a l'ombra, però que quan ho fa bé canvia vides, carreres i, per tant, també futurs. En aquest capítol parlarem amb una d'elles i ho farem també doncs, en clau de futbol femení, com no podria ser d'una altra manera. Parlarem de salut, de dades, de cossos, de drets i també de lesions i d'un futur on cap esportista doncs, hagi de triar entre competir o saber cuidar-se. Bona tarda, Belén.
1: Hola, bona tarda, Júlia.
0: Parla'ns de tu, qui ets i d'on neix aquesta vocació pel món de la medicina de l'esport?
1: Pues mira, jo treballo com a metge adjunt a la unitat de medicina de l'esport de la xarxa Santa Tecla d'aquí de Tarragona des de fa més de 25 anys, on vaig fer la residència quan vaig acabar el MIR, interessada una mica pues, tant per el tema psicològic i físic de totes aquelles persones que tenen aquesta motivació tan important o aquesta, no sé, aquestes ganes de viure i de la joia de fer esport, així com persones que tenen problemes i que tenen problemes també doncs, per fer el que és l'activitat o l'exercici físic.
0: Parla'ns de com funciona la unitat en la que estàs actualment.
1: Pues mira, la nostra unitat està al cap de servei i després estem el doctor González i després estem quatre metges adjunts. Llavors, la nostra feina, bàsicament, és fer avaluacions funcionals que poden ser medicoesportives o bé per estudi de disnia o de patologies altres com fibromialgia o insuficiència cardíaca. També fem el que és l'atenció a lesions derivades de la pràctica esportiva, una pinzellada a nivell nutricional també, etc.
0: Què s'entén per una lesió esportiva?
1: Pues mira, una lesió esportiva, una lesió, segons l'OMS, seria qualsevol agressió a nivell bio o alteració biopsicosocial de la persona. A nivell esportiu seria tota aquella lesió o alteració derivada de la pràctica esportiva que fa que la persona no pugui seguir exercitant o duent a terme aquella activitat esportiva.
0: Quins són els factors que implicats en una lesió?
1: Pues els factors implicats en una lesió normalment s'estudien el que són intrínsecs o interns de la persona i extrínsecs o que no tenen que veure amb la persona, com podien ser, pues, en funció de la persona seria l'edat, el sexe, el que són les desalineacions que puguin tenir a nivell de cames, si tenen més o menys adiposidad, ¿vale? El que són les característiques o les capacitats físiques, ¿vale? I després a nivell extrínsec pues, serien pues, les instal·lacions, les ambientals, el calçat esportiu, fins i tot els jutges com apliquen el reglament.
0: Parlem una mica de les lesions. No sé si són les mateixes per equips masculins que per equips femenins o hi ha alguna diferència.
1: A veure, jo per el que he estat llegint o m'he reportat o el que hem vist en les últimes recerques és les lesions són més o menys similars en nens i en nenes fins que arriben més o menys als 14 anys, sobretot aplicat al futbol. A partir d'aquesta edat, que és quan ve, coincideix que és quan ve la menstruació, llavors pues, les nenes o les noies es lesionen més, sobretot a nivell dels lligaments. I els homes, en general, se lesionen més, però és més a nivell muscular.
0: Hi ha alguna relació perquè hi hagi tanta incidència del trencament dels lligaments del genoll, sobretot en les dones?
1: Pues el lligament prínceps, per entendre's, que es lesiones a l'encreuat anterior, que és el principal estabilitzador del genoll a nivell davant enrere. Vale? Fa el que fa és que intenta que, no, que el fèmur, no, o sigui, l'os llarg de la cuixa, pues no rellisqui sobre la tíbia, que és l'altre os que, hi ha, que forma la cama. Llavors, en les dones hi hauria un angle, que es diu l'angle Q, que es fa des de la cadera, des del maluc, fins a la ròtula, a la zona central de la ròtula, que és més ample. Això afavoriria que les dones s'aninguessin, en general, anessin en val, que en val vol dir que se t'agira el que és la cama endins, vale? I el lligament té tant d'estrès que no pot aguantar i es pot trencar. La fase, diguem-ne, menstrual, en la que estiguis, també es diu que afavoreix aquest trencament.
0: Quines mesures preventives són més efectives per evitar aquestes lesions que comentes?
1: Pues, primer és conèixer com ets tu a nivell anatòmic fisiològic i per prevenir seria un bon entrenament, sobretot a nivell de potenciació muscular, a nivell sobretot de la musculatura isquiotibial, que també en les dones es veu que està més disminuïda en relació amb els homes, així com a el que és la propriocepció, el que és l'equilibri i el que és l'elasticitat, la flexibilitat, etc.
0: Quan us arriba una persona a la consulta amb una lesió greu, com ho gestioneu vosaltres? Perquè suposo que aquí també el paper del psicòleg és clau. No sé com funciona.
1: Nosaltres, per exemple, els encreuats dels nens de futbol es deriven a la mutualitat de futbolistes segons les indicacions que s'han fet. Una lesió greu es pot entendre de moltes maneres, perquè el que jo vaig aprendre estudiant psicologia, perquè també vaig estudiar psicologia, vaig fer la llicenciatura, és a preocupar-me o interessar-me de com se sentia la persona, perquè la lesió no només afecta a nivell anatòmic o a nivell físic, també afecta a nivell mental. És com si t'haguessin clavat t'haguessin fet molt, molt de mal per dins i ho veiessis tot negre. No tinguessis ni ja ni dius, ostres, per què m'ha passat a mi? Què puc fer? Llavors jo el primer que faig és mirar aquesta part, o ho intento preguntar, no pateixis, però el no pateixis sempre fa més mal encara, com la gent té ira. Llavors ja m'agrada perquè és millor que plorin, preguntin quines són les seves expectatives, què és el que vol dir una lesió greu, quan podem tornar una altra vegada a lloc, però a poc, sempre he de dir, primer anem a pas a pas.
0: Això t'anava a dir, quan es pot considerar segura la tornada al camp a una competició després d'una lesió greu com la del genoll que comentàvem ara?
1: Jo penso que és molt important, a banda de que els metges te puguin dir que estigui tot a nivell físic i anatòmicament perfecte, és la teva confiança, que no hi has perdut la confiança en tu mateixa i aquesta sensació d'autoeficàcia que havia dit abans el Paco, que penso que també és anar assolint objectius en funció de les teves possibilitats, de tenir realment un objectiu que sigui plausible i que sigui real.
0: Perquè els protocols de recuperació, creus que estan adaptats al cos femení o que encara queda molta feina per fer en aquest sentit?
1: Jo crec que, a més que el femení o el masculí, crec que és individualitzat en funció de cada persona. El que sí que és cert és que, com hi ha unes característiques, potser, de les fèmines que hem de conèixer, tots els professionals que estem, diguem-ne, de fisioterapeutes, el metge, els traumatòlegs, etc., doncs penso que s'està dirigint el que és els estudis i el que és l'esforç de tots els professionals per poder atendre de manera adequada i que puguin, no sé, que puguin tenir més qualitat o més benestar en el que és aquesta lesió, tant a les dones com a els homes en general.
0: I ja per acabar, parlem una mica de futur. Quina tecnologia ha canviat més la vostra feina? Perquè suposo que ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial tot ha canviat una mica.
1: Jo normalment era de les antigues, però la veritat és que la intel·ligència artificial crec que sí que pot ser una eina estupenda per poder saber més tant del cos femení com del joc femení, a nivell de tècnica, a nivell de tàctica, a nivell de temps de velocitat, força, temps que tens el baló, regates, etc.
0: Doncs gràcies, Belén, per l'estona, per atendre'n.
1: Pues moltes gràcies a tu per la teva paciència i la teva confiança.
0: Amb la Belén hem entès moltes coses, per exemple, que la medicina esportiva ha estat durant dècades dissenyada per i per a homes, i que només ara comença a mirar el cos femení no com una excepció, sinó també com un cos amb necessitats, riscos i ritmes propis. Vam parlar de lesions recurrents, de creuats que es trenquen més del compte, de cicles hormonals ignorats, de dolors menstruals tapats amb ibuprofenos i de silenci que s'arrosseguen durant setmanes i setmanes. Vam parlar de ferro també, de fatiga i de retorns sovint mal fets i a destemps, i també de com la medicina, quan no s'escolta en perspectiva, doncs cura menys i també a la vegada doncs trenca més. Vam entendre que la medicina esportiva no pot ser només una eina de recuperació, sinó que també ha de ser una eina de prevenció, de comprensió i de respecte, i que el futbol femení, com ja ens ha demostrat, és capaç d'omplir estadis, emocionar i també fer història, però també necessita una estructura mèdica a l'alçada, perquè no hi ha futbol d'èlit sense cossos cuidats ni una igualtat real si el dolor d'una dona continua sent menys escoltat que el d'un home. Nosaltres ja marxem, ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va, posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu? Ara que us han tret el mòbil...
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: I se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
6: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
7: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta, m'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
7: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
7: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix o...?
7: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé, eh?
7: Faig soroll.
4: Modèstia.
7: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
4: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
4: Sí, la veritat, jo és que a l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
4: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
4: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
8: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
8: O altres,
0: eh? O altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
8: No, no.
0: Tu voldries ser influencer o què?
8: Ah, jo no.
0: No?
8: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
8: Sí.
0: Però famosa per fer què?
8: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
7: escolta, una locura.
0: Tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
8: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí? Bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
8: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més. I us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa, i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Bon dia. Deixar-lo aquí. El guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
4: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
4: Confio en tu, en confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
5: Sí, bé.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
4: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
4: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Que et falta una part de tu, no?
4: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
7: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
7: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
7: Els cascos sí.
0: Però el mòbil no.
7: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
5: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me la cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
8: una
0: mica...
8: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és, però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions, o sigui que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
4: Ah, molt bé, perfecte,
0: sí,
4: tot això.
0: Sí, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí, aïllats. Com us sentiu?
4: Pues tope desconnectat, la veritat. No?
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel, jo crec que és el moment que us els tornem, o sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant, tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils, a veure com canvien aquestes cares ara.
4: Em sembla que no, ja.
7: No gaire.
4: Hola, moltíssimes gràcies.
8: Uau.
7: Increïble, aquell és el meu.
4: Mal que duien, moltes gràcies.
0: Intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
7: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
4: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
7: Negatiu.
0: Fort, eh?
7: I la del Baby Shark, com
0: ho expliques? Això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10... Com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
4: Sabent, 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
4: Sí, però no per...
0: moltíssim.
4: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram, i, de fet, als jocs, encara que no jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto, eh?
4: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
4: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
0: però
4: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
4: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
8: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
8: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
8: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
8: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
8: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
8: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
7: Jo crec que un 3.
0: Quan?
7: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno, o sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint
7: un moment de
0: perquè
7: tenia el mòbil. La persona més enganxada, de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
7: Tinc alternatives.
0: Com ara?
7: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé, eh? Està bé.
7: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
7: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
7: Apa, doncs.
0: Oh, o no?
7: Llavors,
0: què penseu, els altres?
7: Potser pugi amb 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
5: No, també compta.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
5: Uau, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig... Bueno, 3, aquí, Jan... Estem aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
1: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents
9: no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
10: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
11: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
12: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
13: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
14: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
15: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
16: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
17: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
18: Estic super enganxada, jo.
19: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
20: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enrederida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no ens deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
11: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
20: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer. Així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
21: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona no, amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
22: Si entreguessin el mòbil seria una mica com si estiguessin en una presó.
11: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
16: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
22: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: Sí,
0: estàvem escoltant.
4: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
4: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
4: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
7: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
7: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
7: No, creu-me, sí? Creu-me,
0: o sigui,
7: que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar hores.
7: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
7: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
7: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram, que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus

0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentar no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
1: Els meus pares no m'han ficat res. M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que el mòbil, a configuració, et pot ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
2: Jo potser, mira, Cristian, potser és... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
2: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim, o sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de poder arribar com a dalt, no?
2: Sí,
0: a dalt.
2: I quan arriba el dia que no té Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues, mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni mix d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que absurd, exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
3: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
3: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
3: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també... respecten aquest moment... és a dir, prediquen amb l'exemple?
1: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre, però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No en tingut mai?
2: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
4: Digue'm.
2: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil i el mòbil està carregant a la tauleta de nit, com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
2: Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar,
2: exacte,
0: crema.
2: O sigui, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
4: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
4: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així.
4: Exacte.
0: No? Són prioritats.
4: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure... potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració. Perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra, deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
1: Sí, em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
3: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
3: Sí, directament, tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
3: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
3: No respondre'ls, depèn quina.
0: Bueno, clar, i també, però quan et deixen a tu sense resposta, no, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
2: Hòstia, ja que n'estic
0: olvidant. Digues, Jan.
4: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta, perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. Ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina hora no? A quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
2: Jo crec que 14, eh? Jo soc
4: de... 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
2: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat hauries dit el mateix.
2: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc de les persones que creu que fins als 14...
0: Tu ho allargaries una miqueta, no?
2: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això?
1: No, jo penso diferent. Jo penso...

0: Penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama.
1: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
0: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
1: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials, clar, a penjar continguts, no? Imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé, quina edat creus que és la més encertada?
2: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
1: Mm-hmm, 13, eh? O sigui, que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
2: Sí.
1: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
3: No.
0: Sí, també, perquè em contacto amb tothom.
3: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
1: O sigui, hi ha 3-6 contra un no, eh? O sigui, i els que...
4: Cachi.
1: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
4: Hòstia, la guitarra.
1: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
0: És a dir... Que em dona... Perquè amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
1: Et sents literalment aïllada.
0: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
1: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
5: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
6: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
5: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
7: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
8: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
5: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
9: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
7: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
5: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
10: Mai m'han assetjat pel mòbil. Sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
7: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero. No van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació. Es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
1: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
0: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
1: Vale.
0: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà.
1: Mm-hmm.
0: I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
1: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia.
2: M'és igual, o sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
1: Uh-huh.
3: Jo és que el mòbil...
1: No hi ha més distraccions.
3: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve de gust vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis...
1: Un mem.
3: Abans que...
11: Un tercer pis?
3: Tu saps que poden caure, s'ha saltat fins a un arbre?
1: És que a l'Aron li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola, vosaltres... Suposo que heu vist que darrerament, per complir la normativa, i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
2: Tampoc tant, eh?
1: No?
2: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
1: I ja està. I, per tant, la gent el fa servir més, o el fa servir igual?
2: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
1: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així, també?
3: És que jo ara mateix estic flipant, perquè al meu insti són 21 dies...
1: 21 dies sense...
3: 21 dies sense mòbils,
1: oh,
3: ja.
1: Wow.
3: I, de fet, no és que l'estic utilitzant. Ara mateix, el Cristian és el meu professor de català, i jo estic... em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
1: Tu ara tanca els ulls, imagina't, 21 dies sense mòbil.
3: No puc, no puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
1: I tu, Júlia?
0: A veure, al meu institut...
1: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
0: Jo crec que sí, jo aguantaria.
1: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
0: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, uh-huh, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
1: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
3: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència... Disculpeu, és que està aquí. Si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
2: L'altre dia, per exemple,
3: Sí, compte,
2: estava
3: compte.
2: La directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa. Va sonar un mòbil, però sonar bé, O sigui...
1: Amb tot el seu so.
2: Sí, tot. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
1: I ja està. Ja.
2: O sigui,
1: no fer un gra massa.
2: Clar.
1: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
11: En el meu cas sí que seria així. Mm-hmm. Jo m'aïllaria.
1: Tu t'aïllaries, sí.
11: Em posaria amb la música. Mm-hmm. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació...
1: Mm-hmm.
11: Ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
1: Però els teus companys fan això, també?
11: Els meus companys...
1: O els preferirien mòbil?
11: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
1: Ah, la conversa, Hòstia, la resta igual?
3: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien, en comptes de la canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
1: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
2: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
11: històries
2: que...
11: xungues.
2: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
1: Mhm.
0: Jo igual.
1: També heu vist, És a dir, que hi ha una part de perill...
3: Quina pena,
1: real.
3: Quina pena, la veritat.
1: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo sóc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
3: Déu, Déu, m'encanta. Vale. Jo sóc Déu.
1: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
0: Sí, informació.
1: Oh, no.
11: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
3: Ja,
11: no
3: soc tu. Soc tu.
1: No creieu que la IA...
11: Espero que el meu profe de català.
3: Agustín, sisplau, no vaig a...
1: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
3: I socials.
1: No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
2: Depèn com l'utilitzis.
11: Exacte.
1: Com?
2: Jo, personalment, jo l'utilitzo malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al xat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
3: Uh-huh. Jo voldria... disculpa, Cristian, però mira, sé que m'estarà... Ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè van passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després, el millor, hi ha altres sigues com de traductor que
1: fan la feina també, no?
3: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè el canviant de paraula i així a detectors d'IA no els reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
1: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
3: A veure.
1: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
0: Al meu Insta ha passat que...
1: I com has actuat tu davant d'una situació així?
0: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està al món actual i és el que passa.
1: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu, perquè no és comestible.
11: Està rancio.
1: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
3: Què hi haurà dins?
1: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
2: Ah, espera, que hi ha una pregunta.
1: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
2: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
1: Vale. Sí.
2: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
1: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
11: Avisar algú.
1: Avisar algú. A un adult?
11: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
1: De fet, 3 de cada 4 nens o adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
0: abans. Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com a IT buscaria ajuda.
1: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
11: En absolut.
1: No, no us parlen de, de la sextorsió, per exemple. No. No us ho comenten.
3: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal. I al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
1: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
3: Una miqueta més aniria molt bé.
1: Sí, al... sí, sí, esteu d'acord tots. Sí.
2: És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions igual donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
1: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodit de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
0: Sí.
1: Sí? Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
11: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto...
1: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
3: Jo et pego.
1: Què tries?
3: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono una ofetada?
11: Pega'm.
1: Júlia, vaig amb tu, eh?
0: Vale.
1: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
11: Oh, wow.
0: Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
1: La teva millor amiga, eh?
0: Vale, tinc una pregunta. El mòbil, la targeta SIM...
1: Aquí són les preguntes extremes,
0: és que, la targeta SIM es trenca també.
1: Tot es trenca. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
0: És
1: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més importa, t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
0: Que se'm trenqui el mòbil.
11: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
1: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
3: Vale.
1: Aquest silenci...
3: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
1: Ostres.
3: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
1: No jutjarem, oi que no?
0: No.
3: Jo sento, eh?
11: Ja els tens, o
1: sigui. Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
2: Ah, no tindré mai més mòbil. No.
1: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I me'n voleu fer alguna a mi o què?
3: Sí, Cristian.
1: A veure. Aaron.
3: Què us sembla?
1: Una pregunta extrema.
3: Vale. Tu ets profe de català, oi? Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
11: Uf,
3: xungo. O que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-los que són el neutre.
1: És xungo, però crec que no toleraria massa la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
0: Jo tinc una altra.
1: No, però... sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
0: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
1: Mai mòbil?
0: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa?
1: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
0: Vale.
11: Molt bé.
0: Vale.
1: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests 4 magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores,
11: Millor.
0: Sí, t'ho juro.
3: Pues jo crec que sí, eh?
11: Sí.
1: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
3: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
11: Vinga.
1: Aquí sortirà un futur
11: saxofon
1: musical.
11: Guitarra,
1: Laia, tu amb què et quedes?
2: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
1: Jan, tu?
11: Cada mòbil és un món.
1: I tu, Júlia?
0: Jo, a saber portar el mòbil.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim i res, em sap greu perquè l'hora del pati s'ha acabat i cal tornar a classe i fins al proper episodi.
3: A tu, molt bé.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
3: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
8: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
9: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
8: But visual learning is so much better.
9: Guess what? Now you have 0 potatoes.
7: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
7: Anem ara al cinema amb La francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
10: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Hell yeah.
7: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
11: L'hora del podcast.
1: Recupera aquest i altres podcasts
11: a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que ara guillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
4: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
5: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Parlem de cuina.
6: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
5: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Divendres 20 de març, l'Espai Sardana us porta en el programa d'avui sardanes de diversos estils, entre elles una d'una compositora. Escoltarem unes paraules d'alguns autors, complirem amb les vostres peticions i us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Som-hi, doncs, i comencem!

0: Iniciàvem el repertori del programa d'aquesta setmana amb una sardana que porta un títol molt adequat per a un dia com avui, perquè aquest divendres comença la primavera, estació de l'any que la sang ens altera. Estrenada l'any 2006 a Palafrugell i de l'Antoni Mas i Bou, és El color de les festes de primavera, amb la interpretació de la principal de la Bisbal.
1: I si avui celebrem que comença la primavera, ahir també va ser per a molts i moltes un dia de celebració, perquè va ser Sant Josep i el dia del pare. Motiu pel qual l'amiga Maria Companya ens demana una sardana per als Joseps, Josefines, per als pares, i ens diu que recorda molt el seu, per al Josep Maria Bastida i en Josep Carreras. Doncs Maria, hem escollit una composició del 2003 d'en Jordi Paulí i Safont, que es diu Pare i amic, i ens l'ofereix la Cobla Bohèmia.
2: Hola a tothom, em dic Jordi Paulí i vull fer una salutació especial per programa Espai Sardana de Ràdio Mollet i felicitar-vos per la tasca que feu en pro de la sardana, de la nostra música i de la nostra cultura. Moltes gràcies.

0: Sardana, pare i amic, d'en Jordi Paulí Safont amb la Cobla Bohèmia.
1: Tenim també la petició de l'amiga Montserrat Oliveres. Vol felicitar amb la sardana estrenada a la nostra població l'any 1973 l'Andreu i en Josep, d'en Ramon Vilà i Ferrer, el seu fill pel seu sant, i que és el Josep del títol de la sardana, tal com la Montserrat ens recorda. També vol felicitar els Joseps i Pepites, en especial a la Pepita Quintana, la Pepita Montsant i per a tothom. Som-hi, doncs, amb la Cobla Salvatana.

com ens demanava la Montserrat Oliveres, l'Andreu i en Josep, del mestre Ramon Vilà i Ferrer, amb la interpretació de la Selvatana.

0: Aquest diumenge passat, 15 de març, va tenir lloc el 53è Aplec de Flaçà, on hi van actuar les cobles Mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà, la Ciutat de Girona i la Bisbal Jove. Una de les sardanes que van poder ballar va ser Jardins a vora del mar, de l'any 2022, que és la composició que acabem d'escoltar. És del professor, músic i compositor francès, en David Pigassou, i l'enregistrament és de la cobla rossellonesa Tres Vents.
1: I finalitzem la primera part amb una composició de la Pepita Llunell i Sanahuja, de la qual direm que aquest any, concretament el mes d'agost, se celebren els 100 anys del seu naixement. La sardana en qüestió és Jugàvem al jardí, que es va estrenar a Figueres l'any 1983. Després d'escoltar-la amb la principal del Llobregat, farem la mitja part i a continuació més espai sardana.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc plor.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem. Sweep the streets
3: I used to Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes

0: potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Recordar-vos que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. A les nostres xarxes també podeu veure fotografies i vídeos de les activitats sardanistes a les que assistim. Entre ells, els nostres vídeos fets en 360 graus.
2: I si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.

0: Hem reprès el repertori de l'Espai Sardana amb A la meva Maria, del mestre Joaquim Soms i Jané, sardana que va dedicar a la seva esposa. La copla era la principal de la Bisbal.
1: I a continuació, la petició de l'amic de Vilablareig, l'Esteve Sureda i Freixes, a qui vam tenir l'alegria de poder saludar a Flaçà. Doncs Esteve, tant de bons puguem anar veient els aplecs i mentrestant complirem amb les teves peticions. Ens demanes d'en Jaume Burjacs i Gispert, plaça la de l'Església, que es va estrenar l'any 1984. Doncs aquí la tens, per gaudir-la tots plegats, amb la copla Bisbal Jove.

0: La Cobla Bisbal Jove amb la sardana Vent Marxosa d'en Jaume Burxacs i Gispert. Plaça, la de l'Església. Esteve, salut i sardanes i ens veiem.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 21 de març. Actes de proclamació de capital de la Sardana 2026, al Vendrell. A partir de 12:15 a l'Auditori del Tívoli i ballada a partir de 12:45 a la Rambla. A 17:45 de la tarda, ballada també a la Rambla. Tot amb la copla Ressò d'Ensaires del Penedès. Ballada aquí Mollet del Vallès a 17:45 al Parc de les Pruneres amb la ciutat de Girona. Ballada a Berga a 6:00 a la plaça de Sant Joan amb la Lluïsos Copla. Concert a Torelló a 8:00 al Teatre Sirvianum amb la principal de la Bisbal. Diumenge 22 de març. Ballada a Barcelona a 11:45 al Pla de la Catedral amb la principal del Llobregat. Audició a Sant Andreu de la Barca a 12:45 a la plaça de la Font de la Roda amb la principal de la Bisbal. Ballada a Cornellà de Llobregat a 12:45 a la plaça de l'Església amb la Copla Mediterrània. Audició a Terrassa, també a 12:45, al carrer de Colom, amb la Copla Contemporània. Seguint amb 12:45, ballada a Esplugues de Llobregat, a la pista de Conxita Udina, amb la Copla Baix Llobregat. Audició a Sant Vicenç de Montalt, a 12:00 a la plaça del Poble, amb la Copla Vila de la Jonquera. Ballada a Sant Cugat del Vallès, a 12:00, a la plaça d'Octavià, amb la Copla Marinada. El 38è aplec Gran Jardí, de la Nou de Gaià, als Jardins del Cercat, a 12:00, amb la Copla Cossetània i a 16:45, amb la Reu Jove. Aplec de la Mare de Déu de la Font, a Fontcoberta, a l'Ermita de la Mare de Déu de la Font, a 15:45 amb la principal de Porqueres. Ballada a Barberà del Vallès, a 6:00 de la tarda, a la plaça de la Cooperativa, amb la Copla Sabadell. Dilluns, 23 de març. Concert a Barcelona a 7:00, al Casino L'Aliança del Poble Nou, amb la Copla Reu Jove. Divendres, 27 de març. Ballada a Santa Coloma de Gramenet, amb motiu del centenari d'Amics de la Sardana, a 11:00 a la Font de l'Alzina, amb la Copla Mediterrània.
0: Ens queden dues sardanes per a compartir amb vosaltres i la que posarem ara, un cop feta l'agenda, és d'en Jordi Molina i Membrives. Dedicada al 25è aniversari de la Jovenívola de Sabadell, la gaudirem interpretada per aquesta mateixa copla i dir que es va estrenar l'any 2001 a Sabadell i que porta per nom Bressol de Nous Temps.
3: Hola, sóc Jordi Molina, instrumentista de tenora i compositor, i vull enviar una salutació als oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Desitjo que us ho passeu molt bé escoltant les meves sardanes. Una abraçada.

0: Gaudíem de Bressol de Nous Temps, d'en Jordi Molina i Membrives amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: I l'última sardana per acabar l'Espai Sardana d'aquesta setmana, el programa sardanista al 96.3 de la FM Ràdio Mollet, és de l'enyorat Joan Lázaro i Costa, el qual trobem molt a faltar als aplecs, on teníem el goig de poder ballar i estar amb ell. Escoltarem amb la Jovenívola de Sabadell, per tant, repetim cobla, Vila d'Abrera, que es va estrenar a aquesta vila i municipi del Baix Llobregat l'any 1997.

0: la Jovenívola de Sabadell, interpretant-nos la sardana d'en Joan Lázaro i Costa, Vila d'Abrera. Així acabem donant-vos les gràcies per escoltar-nos i desitjant passeu una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell i això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa a un poeta francès, Charles Baudelaire. Bé, aquest home, de fet, és conegut més aviat per la prosa, però té un llibre que ja van fer un trosset fa mesos, que es diu Petits poemes en prosa. I avui continuarem a fer-ne uns quants més dels que van fer l'altre dia. Per exemple, un que porta per títol A la una de la matinada. Sol a la fi. Ja només se sent el renou d'alguns fiacres tocatardans i lassos. Durant unes quantes hores posseirem el silenci, si no el repòs. A la fi, la tirania del rostre humà ha desaparegut i ara ja no sofriré més que per mi sol. A la fi, m'ha estat permès, doncs, de relaxar-me en un bany de tenebres. Primer de tot, doble volta al pany. Em sembla que aquest tomb de clau augmentarà la meva solitud i fortificarà les barricades que em separen actualment del món. Horrible vida, horrible ciutat. Recapitulem la jornada. Haver vist diversos lletraferits, un dels quals m'ha demanat si es podia anar a Rússia per via terrestre. Segurament prenia Rússia per una illa. Haver discutit generosament amb el director d'una revista que a cada objecció responia: aquí s'expressen les opinions de la gent honesta. La qual cosa val tant com dir que totes les altres publicacions són escrites per bandarres. Haver saludat una vintena de persones, 15 de les quals em són desconegudes. Haver repartit encaixades de mà en la mateixa proporció. I això sense haver pres abans la precaució de comprar guants. Haver pujat, per matar l'estona, a veure una verjaula que m'ha demanat que li dibuixés un vestit de banustre. Haver festejat un director de teatre que m'ha dit en acomiadar-se: potser faríeu ben fet d'adreçar-vos en Z. És el més espès, més talós i més cèlebre de tots els meus autors. Potser amb ell podríeu arribar a alguna cosa. Aneu a veure'l i després ja en parlarem. Haver-me vantat, per què?, de diverses vacunades que mai no he comès i haver negat covardament diverses altres malifetes que he perpetrat alegrement. Delicte de fatxanderia i crim de respecte als homes. Haver refusat a un amic un favor senzill de fer i haver escrit una recomanació per a un poca vergonya. Uf, no n'hi ha prou? Malcontent amb tothom i malcontent amb mi mateix, voldria rescabalar-me i enorgullir-me una mica en el silenci i en la solitud de la nit. Ànimes de tots aquells que he estimat, ànimes de tots aquells que he cantat, enfortiu-me, sosteniu-me, allunyeu de mi la mentida i els vapors corruptos del món. I vos, Senyor, Déu meu, concediu-me la gràcia de produir uns quants versos vells per provar-me a mi mateix que no sóc pas al darrer dels homes, que no sóc pas inferior a aquells que menyspreo.

les vídues. Bovenars diu que als jardins públics hi ha caminals freqüentats, principalment per l'ambició frustrada, pels inventors malaurats, per les glòries avortades, pels cors esquinçats, per totes aquelles ànimes tumultuoses i recloses en les quals retrunyen encara els darrers sospirs d'una tempesta i que reculen lluny de l'esguard insolent dels alegres i dels desvagats. Aquests recers, ombriu, són el lloc de trobada d'aquells que la vida ha esgarrat. El poeta i el filòsof els plau d'adreçar les seves conjectures cap a aquests indrets. Hi trobaran una bona pastura, perquè si hi ha un lloc que no volen visitar, com ha insinuat fa poc, aquest lloc és, sobretot, l'alegria dels rics. Aquesta turbulència en la buidor no els pot atreure de cap de les maneres. En canvi, se senten atrets irresistiblement per tot allò que és feble, ruïnós, contristat, orfe. Un ull avesat no s'hi erra mai. En aquells trets rígids o abatuts, en aquells ulls enfonsats i opacs, o encara brillants dels darrers esclats de la lluita, en aquelles arrugues abundants i profundes, en aquelles passes tan lentes o balancejants, desxifra de seguida les innombrables llegendes de l'amor enganyat, de l'abnegació mai no reconeguda, dels esforços no recompensats, de la fam i del fred suportats humilment, silenciosament. Hi heu vist mai vídues en aquests bancs solitaris? Vídues pobres? Tant si duen dol com si no, no costa gaire de reconèixer-les. A més, en el dol del pobre hi ha sempre alguna cosa que manca, que falta. Una manca d'harmonia que el fa més punyent. El pobre es veu obligat a ofegar el seu dolor, mentre que el ric el mostra ostentosament. Quina vídua és més trista i més entristidora? La que porta un marrec agafat per la mà amb el qual no pot compartir el seu somieig? O la que es troba sola del tot? No ho sé pas. Una vegada vaig seguir durant hores una d'aquestes velles en pena. Ella, reixinxolada, dreta, tapada amb un xal gastat, traspuava en tota la seva presència un orgull estoic. La dona es trobava visiblement condemnada per una solitud absoluta a una vida de fadrí vell. I el caràcter masculí dels seus hàbits afegia una atracció misteriosa a l'austeritat que els és pròpia. No sé pas a quina mala taverna va dinar, ni què hi va menjar. Vaig seguir-la al gabinet de lectura i vaig espiar-la molta estona, mentre ella cercava a les gasetes l'ull viu, adés abrosat per les llàgrimes, alguna notícia d'un interès gran i personal. Finalment, aquella tarda, sota un cel de tardor deliciós, un d'aquells cels on davallen en tropell les enyorances i els records, va seure's, solitària, en un jardí, a escoltar, lluny de la gent, un d'aquells concerts amb què les bandes dels regiments gratifiquen el poble parisenc.

Ara sentirem un fragment d'una cançó molt, molt antiga. Es diu Sous les ponts de Paris, és a dir, sota els ponts de París. És una cançó que parla de com la gent de París, quan cau la nit, se'n van sota els ponts a fer-se petons i a fer-se, bueno, a estimar-se. Canta Lucien de Lille.

0: c'est l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune.
1: Bé, doncs, tornem amb els poemes en prosa de Charles Baudelaire. Aquí tenim un que es diu Cadascú amb la seva quimera. I he de avisar que aquí la paraula quimera es refereix a l'accepció antiga del monstre de mitologia grega. I després, d'aquí una mica sentireu la paraula esplínica, que no està en el diccionari, però esplín és una melancolia que produeix un com tedi de tot. O sigui, quan parla de la volta esplínica del cel, es refereix a que el cel, la volta del cel li produeix melancolia. Cadascú amb la seva quimera. Sota un ample cel gris, en una ampla plana polsegosa, sense camins, sense herba, sense ni un cart, sense una mala ortiga, vaig trobar uns homes que caminaven encorbats. Cadascun portava a l'esquena una enorme quimera, feixuga, com un sac de farina o de carbó, o com la impedimenta d'un soldat romà. La monstruosa bèstia no era pas cap pes inert, sinó que, ben al contrari, cenyia i oprimia l'home amb els seus músculs elàstics i potents. S'arrapava amb les dues vastes urpes al pit de la muntura i la seva testa fabulosa sobrepassava el front de l'home com un d'aquells cascs horribles amb els quals els guerrers antics esperaven atiar el terror de l'enemic. Vaig aturar un d'aquells homes i li vaig preguntar on anaven amb allò. Em va respondre que no ho sabien pas, ni ell ni els altres, però que, evidentment, anaven a algun lloc, atès que caminaven impulsats per una fretura invencible per fer via. Un fet curiós que cal destacar. Cap d'aquells viatgers no semblava irritat contra la bèstia ferotge que duia penjada al coll i aferrada a l'esquena, sinó que més aviat la considerava com una part d'ell mateix. Tots aquells rostres cansats i seriosos no mostraven gens de desespert. Sota la volta esplínica del cel, amb els peus enfonsats en la pols d'una terra tan desolada com aquell cel mateix, caminaven amb la fesomia resignada d'aquells que estan condemnats a esperar per sempre més. I el seguici passà pel meu costat i s'endinsà en l'atmosfera de l'horitzó, a l'indret on la superfície arrodonida del planeta se sostreu a la curiositat de la mirada humana. I, durant uns moments, vaig obstinar-me a provar de comprendre aquell misteri. Però aviat, la irresistible indiferència es va batre damunt meu i vaig sentir-me més aclaparat que no pas ells mateixos amb les seves atuïdores quimeres.

El foll i la Venus. En aquest fragment de poema, aquest poema en prosa, surt la paraula peanya, que és sinònim de pedestal. Quin dia més meravellós! L'ample parc s'extasia sota l'ull ardent del sol, talment la joventut sobre el domini de l'amor. L'èxtasi universal de les coses no s'expressa amb cap remor. Les aigües mateixes estan com adormides. Hi ha, en tot això, una orgia silenciosa ben diferent de les festes humanes. Diríeu que una llum sempre creixent fa espurnejar més i més els objectes que les flors, excitades, es deleixen per realitzar amb l'atzur del cel mitjançant l'energia dels seus colors, i que la calor, tot tornant visibles els perfums, els fa pujar vers l'astre com si fossin fumarols. Tanmateix, en aquesta fruïció universal, he vist un ésser afligit. Als peus d'una Venus colossal, un d'aquells folls artificials, un d'aquells bufons voluntaris encarregats de fer riure els reis quan el remordiment o l'enuig els obsedeix, guarnit amb un vestit llampant i ridícul, cofat amb banyes i picarols i tot arraulit contra la peanya, alça uns ulls plens de llàgrimes vers la immortal deessa. I els seus ulls diuen: jo sóc el darrer i el més solitari dels humans, privat d'amor i d'amistat, i ben inferior així al més imperfecte dels animals. Tanmateix, jo també sóc fet per comprendre i sentir la immortal bellesa. Ah, deessa, tingueu pietat de la meva tristesa i del meu deliri. Però la implacable Venus guaita al lluny, no sé pas què, amb els seus ulls de marbre.

El rellotge. Els xinesos veuen l'hora en l'ull dels gats. Un dia, un missioner que passejava per la rodalia de Nanquín s'adonà que havia deixat el rellotge i demanà a un noiet l'hora que era. D'entubi, el vailet del celest imperi vacilà i en acabat, canviant d'actitud, respongué: «Ara mateix us ho diré». Al cap de poc va tornar amb un gat força gros al coll i mirant-lo, com se sol dir, al blanc dels ulls, afirmà sense vacilar: «Encara no és ben bé migdia», cosa que era justa. Per la meva part, si em decanto vers la vella Filín, nom que si li escau força i que constitueix alhora l'honor del seu sexe, l'orgull del meu cor i el perfum del meu esperit, tant si és de nit com de dia, en plena llum o en l'ombra opaca, al fons dels seus ulls adorables, veig sempre clarament l'hora. Sempre la mateixa, una hora vasta, solemne, gran com l'espai, sense divisions de segons ni de minuts. Una hora immòbil que no marquen mai els rellotges. I tanmateix, lleugera com un sospir, ràpida com una llambregada. I si cap importú em destorbés, mentre el meu esguard reposa en aquell deliciós quadrant, si cap geni immund i intolerant, cap dèmon de la deshora em digués: «Què hi mires amb tanta aprensió? Què hi cerques en els ulls d'aquest ésser? I veus l'hora, mortal, prodigi i pròdig i desvagat?» Jo respondria sense vacilar: «Sí, i veig l'hora, i és l'eternitat». Heus aquí, senyora meva, un madrigal veritablement meritós i tan enfàtic com vos mateixa, oi? Val a dir que he fruit tant brodant aquesta galanteria pretensiosa que no us demanaré res a canvi.

Un hemisferi en una cabellera. Deixa'm respirar llargament, llargament, l'olor dels teus cabells. Deixa'm enfonsar-hi tot el meu rostre, com l'home sedegat en l'aigua d'una font, i agitar-los amb la mà com un mocador perfumat, per espargir records a l'aire. Sabessis tot el que veig, tot el que flairo, tot el que sento als teus cabells. La meva ànima viatja en el perfum com l'ànima dels altres homes viatja en la música. Els teus cabells contenen tot un somni ple de veles i de pals. Contenen mars immenses amb monsons que em duen cap a climes encisers, on l'espai és més blau i més profund, on els fruits, les fulles i la pell humana perfumen l'atmosfera.

Bé, doncs, deixem aquí per avui el programa El combat dels poetes, dedicat al poeta Charles Baudelaire. Que passeu molt bona setmana.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Benvinguts al programa de Parlem de Cuina en el dia d'avui amb una professional de, doncs, dels fogons, com és la Marina Dunyac, la cuinera de Gallecs. Benvinguda, Marina.
1: Hola, bon dia, bon migdia.
0: Bon dia. La Marina, ja sabeu, en aquesta temporada ens està portant allò pel territori, visitant allò diferents fires, perquè és cert que totes les fires tenen els seus orígens, però amb el temps han anat incorporant, potser en els orígens també, però ara gairebé totes les fires que trobem doncs tenen una part dedicada a la gastronomia.
1: Sí.
0: Avui ens traslladarem a la capital de la comarca, del Vallès Oriental, a Granollers, perquè just a mitjans del proper mes de maig, els dies 15, 16 i 17, sí, tenim la Fira de l'Ascensió.
1: De l'Ascensió. Uh-huh. És la Fira de les Fires, la Fira de l'Ascensió. És la Fira de les Fires, o sigui, Granollers, capital de comarca, al mercat.

0: que tot es tenia que demanar permís, no? I llavors doncs, es va donar permís per fer una fira a Granollers, t'he fixat bé, corresponent amb Pasqua. I, o sigui que imagineu-vos l'origen de les fires de Granollers, no? El mercat de Granollers sempre ha sigut el mercat del dijous, no? Sempre ha sigut molt famós, els esmorzars de Forquilla, no? Que tant i tant tan anomenats són, la gent com anava allà a la Font d'Europa, a altres restaurants, però la Font d'Europa era típic, no? Cap i pota, no sé, els mongetes amb botifarra, no? Sempre ha sigut molt important els mercats de Granollers, no? El mercat del dijous, no? Llavors, l'Ascensió, que també correspon sempre a tots, per allò, aquell calendari religiós, sí, sempre cau en dijous, doncs, bueno, llavors hi ha la gran fira de l'Ascensió, vale?
1: Clar, és que, de fet, jo m'imagino que pràcticament totes les fires devien ser, en els seus inicis, mercats, no?
0: Exacte.
1: On els productors o els ganaders aportaven, no?
0: Sí.
1: Doncs tant sí. Els productes del camp com d'animals, sí. No?
0: Normalment les fires són com ha sigut, no? O sigui, on estan els animals? A fora, els pobles petits, no passen els pobles grans, no? No poden pas fer fires cada mercats en aquests pobles petits perquè ja van a comprar vellet en el que ja munyia, no? I anava allà i s'esperava, no? Llavors, què passava? Tenien que trobar un dia bany on confluir tots i portar el seu bestiar. O sigui,
1: clar, sí.
0: No, el seu bestiar, les seves marmavades, el seu codony, el que havien fet arreu dels pobles, i per tant tenien que trobar, doncs això, la capital de comarca, no? Normalment, doncs segurament que Sort, també hi ha una fira no tan gran, però segur que hi és, no? I llavors podríem anar mirant totes les comarques de Catalunya. Una mica la funció era aquesta, que els pobles petits, això és d'on surten les fires, no? I doncs hi ha un dia a l'any, o dos, els que puguem, però s'apleguen tots allà, es troben, és una gran festa, eh? Pues,
1: clar, sobretot m'imagino que era pel tema de bestiar un cop l'any, el tema de, potser, no?, més de productes del camp, doncs és això que ara comentaves, no?, els dijous és el dia del mercat de Granollers.
0: Deixeu-me dir una anècdota que no, partim de les fires, entre parèntesis, La fira de Nadal que es feia, no?, que era, es feia una setmana abans de Nadal, i era fira de bestiar, no?, doncs jo recordo el meu avi, el Jaume, i el seu germà, el Joan, un cojoan, es posaven demudats, o sigui, demudats volia dir que es posaven com una bata negra ampla, no? Això era anar mudat, els jerseis que feia fotia fred, llavors, doncs, bueno, hi anaven, però el de sobre era una... És que tinc imatge, no?, de petita. I bueno, allò era ja preparar-ho no sé quants dies abans, que ja arribava la fira de Nadal, i llavors allà es portaven els galls dindis, les gallines, els pollastres, els ànecs, i anaven a Barcelona amb carro, anaven, estic parlant dels anys 50, estem parlant d'anys, però que jo ja recordo que això ja es mudava, no? Era una festa, i va vivíem també els de casa, els menuts, ja aneu a Barcelona, que no hi anava. Saps? Vull dir-te que això és el que ara ja s'ha anat
1: diluint,
0: perquè,
1: sí.
0: Diluint, perquè la gent ja viatja més, etc. Però sempre les fires és com una festa. És com una festa de retrobament, de gent, d'exposició de coses que tu fas. Jo crec que són molt importants, eh?
1: Bueno, de fet, a la Fira de l'Ascensió, que ja podeu entrar a la pàgina web, l'Ascensió, sí. Fires i Festes, ja, doncs, clar, ha crescut d'una manera impressionant. Fins i tot hi ha un bus llançadora, estic veient, que et porta d'una punta a l'altra.
0: Sí.
1: No? Perquè tenim el Parc Firal, Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, la plaça de l'Església, la Porxada, la plaça de les Olles i la de Josep Maluquer i Salvador.
0: Sí, o sigui, la de Granollers, que és això que dèiem, la Fira de les Fires, no? No es queda en el recinte Firal, que és aquest, a l'entrada de Granollers, no?, molt a prop de la Roca Umbert, no es queda allà. Llavors, no es queda allà, sinó que és tot el poble, tota la ciutat, no és que està de festa, i a cada plaça, com tu has anomenat, doncs hi ha festes, o sigui, coses culturals, o ball de bastons, o ball de gitanes, o els gegants, o bé aquell, això que explica, no?, aquell llibre gegant que fan,
1: sí,
0: que és preciós, gegants. Perquè els nens hi escriuen, i llavors hi ha uns il·lustradors i il·lustradores que fan el dibuix del que han fet els nens, no?
1: Sí, hi ha una apartat que diu fem un llibre, no?
0: Això, sí.
1: La creativitat al poder per omplir pàgines d'un llibre gegant i col·lectiu.
0: Sí. O sigui, s'ha extès moltíssim, no? I

0: i col·laborador tot el poble. O sigui, aquella festa que dèiem, que eren els quatre pobles que baixaven, doncs a Granollers, a la Fira de l'Ascensió hi va tothom. Què hi ha a la Fira? Què hi trobarem? Doncs hi trobarem bestiar, eh? Encara hi ha mostra de que hi ha bestiar, no? I després hi ha molta maquinària agrícola. Moltíssima maquinària, o sigui, s'ha anat reconvertint, això passa a casa de totes les fires, que llavors, esclar, com que ara ja la maquinària ha entrat tant en el camp, doncs llavors allà és el moment d'exposar-ho, d'explicar-ho, etc etc. No?
1: Jo, de fet, he vist allò fires, perquè ara diu fires i festes, llavors hi ha diferents fires, diferents espais que sí. Hem anomenat, no? I clar, a nivell gastronòmic, a mi m'ha cridat l'atenció, Fira de l'Oli i la Xocolata. Ja es fa, no sé si ja s'havia fet en d'altres edicions.
0: Jo ho desconec si s'havia fet abans, eh? Jo ho desconec. Per això, ara com que...
1: Però que es farà el dissabte a la plaça de les Olles.
0: A la plaça de les Olles. Però... Segurament hi haurà una degustació de l'Ovi del Vallès, no? Que tenim l'Olivera, no? Que sempre ja n'hem parlat, sí. I la Fira de l'Oli, no? I llavors, doncs, suposo que... I el pan Ovi amb xocolata és un plat boníssim. Sí,
1: bueno, de fet, allò de les postres aquestes de, no? Pa xocolata amb...
0: Oli i la xocolata. Una mica calenteta, allò que no sigui allò de pedra, allò és un postre boníssim, eh? Suposo que ho farà.
1: I amb sal. Amb sal d'aquesta gruixuda.
0: Sí, sal gruixuda. És veritat. És veritat. Després he de dir que, esclar, aquí col·laboren tots els organismes, no? L'Ajuntament de Granollers, que és molt actiu, han aprovat un pla de conscienciació verda, no? Han anat tirant cap a la transició verda, no? Necessari. Llavors, han traçat no sé si es diu així, però bueno, hem projectat una sèrie d'actes i programes i actuacions que durarà fins a l'any 30. Uh-huh. Llavors, aquesta fira, que és el primer any que l'Ajuntament té aquest programa fet, doncs també hi haurà molt material, doncs, per explorar aquesta transició verda.
1: Uh-huh. I, bueno, veiem que també estan xics de Granollers, també, no?, que hi ha diferents... Ho deies, que és una festa del poble, no?
0: Sí,
1: que totes les entitats s'hi aboquen.
0: Sí. Els restaurants, s'omplen els restaurants. Sí, veritat, aquests dies tens que anar-hi amb reserva. No... És que és una festa del poble, eh?
1: De fet, veiem això, doncs, que hi ha el parc firal, el jugar per jugar, més adreçat a la mainada, als xics, que, doncs, evidentment, tradició castellera. L'Ascensió Market, que a mi també m'ha cridat l'atenció i he pensat, què és això del market, no? I bàsicament és roba, complements, decoració, cosmètica natural, no? Això que dèiem que ha anat creixent.
0: Ha anat creixent, esclar, a créixer amb aquest objectiu d'anar cap a el més sostenible, doncs per tant també, esclar, també es té que posar parades i activitats, doncs que...
1: Ai, que, no, tranquil·la. Sí, sí, que puguin, doncs, atreure també al públic del dia d'avui, no?, que tingui aquests interessos. I després, això, seguint la tradició, també hi ha l'apartat de la mostra d'oficis, que també, no?, doncs, ja hi trobarem el bufador de vidre, el ferrer, el cisteller, el picapedrer, el llauner, la vitrallera, el cisteller, el boter, la ceramista, el ganiveter i el rajoler.
0: M'agradarà veure d'on t'han trobat aquesta gent, eh? Que són verdaderes relíquies, eh?
1: Clar, perquè...
0: Molt recomanable que aneu a veure, perquè...
1: Mira, el rajoler encara t'ho compro perquè crec que hi ha una prova, no?, a la Festa Major de Granollers.
0: Sí.
1: Que és de rajoles, no?,
0: sí.
1: Allò entre blancs i blaus.
0: Ah, sí. Ai, tant, és veritat, eh?
1: No? Això encara, però clar, hi ha algunes que dius el que tu et preguntes, no?, i d'on hauran trobat aquesta gent. No?
0: Sí, però...
1: D'aquests oficis.
0: Jo crec que deuen ser gent gran, eh? Mm-hmm. Però el ferrer, oi, ho de ferrar a cavalls,
1: sí.
0: Eh? O de bufador de vidre, no tinc coneixement que a Granollers es fes bufador de vidre, però n'hi ha, gent que es dedica a això com a espectacle, eh? No es dedica com a professió, sinó com a espectacle. I llavors suposo que van a buscar aquesta gent, eh? Mm-hmm. Però és molt interessant, no?, que vegis com es treballa el ferro, com es treballa el vidre. Jo penso que està molt bé. Potser els dies no està marcat, oi, quan ho fan, això, o què?
1: A veure, això dels oficis posa que és el dissabte, a la porxada.
0: Ah, vale.
1: De 10 a 2 i de 4 a 7. de la tarda. És cert el que comenta la Marina, que si cliques allò a l'agenda, posa en construcció.
0: Ah, sí.
1: És a dir, hi ha un apartat de la pàgina web de l'ascensió.cat que doncs, vas trobant tot de coses, però no posa les fires, el contacte, les festes... Però quan entres allò a l'agenda que ha de sortir la relació de tots els actes, no? Allò horaris, doncs encara no hi és
0: clar,
1: col·locat.
0: És que ara, estem a dia... Quin dia estem?
1: Sí,
0: a dia 7.
1: Estem, allò, clar.
0: Per tant, falta un mes i, per tant, durant aquest mes és quan penjaran. Però val la pena que us ho apunteu, que llavors obriu i que us reserveu un dia d'aquests, el divendres i el dissabte al dematí. El divendres potser hi ha menys gent i el dissabte és quan hi ha més gent. Però vaja, quan la gent hi pugui anar, que no s'ho perdi, no?
1: De fet, jo abans que comentava que he estat allò tafanejant, he vist que una de les activitats, allò que deies de que antigament s'anava a fer, doncs una de les activitats és l'esmorzar de forquilla, que hi haurà el dissabte de dia 16 de maig, entre les 9 i les 11 del matí, diu esmorzar a tertúlia amb la participació de Maria Nicolau i Albert Molins.
0: Carai, tu, això és categoria, no?
1: No sé, entenc que és d'aquest any, que no és pas de l'any passat. Podria ser que fos de l'any passat, no ho sé.
0: Pots esbrinar si provaran el que faran ells dos o bé només
1: és que no et deixa clicar.
0: No,
1: sí,
0: deixa, oi?
1: No et deixa.
0: Ah.
1: Igual que també diu que el dia 15 de maig, i tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, es podrà visitar el refugi. Portes obertes al refugi.
0: Això sí, això és veritat. Això també és molt interessant, eh?
1: Uh-huh.
0: I a més hi ha un guia i t'explica... I a més està molt ben reconstruït.
1: Que això està al Centre de Cultura per la Pau.
0: Sí. Bueno,
1: de Granollers.
0: Una mica més amunt de la Font d'Europa, amb esquerra, amb una placeta que hi ha, no?
1: Doncs que sapigueu això, que el dissabte, ara per ara, hem trobat que hi ha força activitat, però les portes obertes al refugi es poden fer el divendres a la tarda, el dissabte durant tot el dia i el diumenge durant el matí.
0: O sigui que tenim 3 dies complets, que pots anar a passejar per Granollers, que està aquí mateix.
1: Clar, sí, ho tenim a tocar, tenim bona
0: tocar,
1: comunicació,
0: Bueno, tenim bona comunicació, oi?
1: Sí, podem anar. Si no funciona el tren, amb bus.
0: Amb bus, amb bus funciona molt bé. Sí. I els busos de Granollers paren allà no? A l'avinguda... Com es diu?
1: Ara no t'ho sabré dir, però...
0: Sí, sí, però paren al centre de Granollers, a prop del casino.
1: Clar,
0: sí.
1: I a més com han col·locat també un bus llançadora... que et permet anar d'un punt de la fira a l'altre, no? Del parc firal, que és totalment gratuït, doncs ens podem moure tranquil·lament per la ciutat. Mm? Tu has anat
0: Sí.
1: La Fira de l'Ascensió és una de les fires que t'agrada d'aquí del Vallès Oriental.
0: No desmereixerem res. Hi ha molta gent.
1: Ja.
0: Però és interessant, la tens que fer per parts, perquè no obviar-te. I llavors, doncs, un dia vas a veure una cosa, l'altre dia vas a veure una altra, perquè és això, és... I bastant industrialitzada, també, així que... les vaques sembla que estiguin educades per estar allà dintre, saps? Les gallines, el mateix, no? És molt molta imatge, no? Que,
1: igual
0: que és
1: reivindicar l'origen, no?
0: És una
1: ramader,
0: mostra,
1: però que de fet, ja...
0: Ramader agrícola, però que ja s'ha passat molt a la part industrial, també, no? De tota l'agroalimentació... Per tant, és per anar-ho a veure i mires una mica i te'n vas i llavors vas a veure una altra cosa. O bé, jo penso que això que recomanem, no?, que obrin i que es vegi ben bé què et pot interessar, no? Uh-huh. Jo aniria a veure els esmorzars de forquilla, per exemple.
1: Doncs ja saps, dissabte. Sí. Dissabte al matí pots apropar-te a Granollers. Molt bé. No sé si ens descuidem de comentar alguna cosa. Jo ja et dic, a nivell gastronòmic, el que m'ha cridat l'atenció ha estat aquesta Fira de l'Oli i la Xocolata, que es farà a la plaça de les Olles des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, tot el dissabte, i que hi haurà, doncs, això, tastos guiats, tallers i demostracions culinàries en un ambient festiu, i que, doncs, això, doncs, ens ensenyaran a descobrir la combinació perfecta entre l'oli d'oliva verge extra i la xocolata artesanal.
0: Està bé, no?
1: Que em deies allò que... l'oli d'oliva, vera, sí que és d'aquí de la comarca, la xocolata, no sé si doncs, hi havia tradició, no?
0: Hi ha un xocolater, no? No, sí, no és tradició, però ara hi ha un xocolater que fa xocolates molt bones, eh? Uh-huh. Que una fira que vam fer fa 3 mesos a Barroc Umbert, que era un producte ecològic, i llavors hi havia un xocolater que em sembla que és de Mollà, o de per aquesta zona, no ben bé del Vallès Oriental, però va, del Mollanès.
1: A tocar, sí.
0: I una xocolata molt bona, tant per fer xocolates feta com presa, o que sigui. I suposo que col·laborarà amb ell perquè estaven ajudant amb el Consorci, amb el Consell Comarcal, etc.
1: I abans comentaves, Marina, no?, que clar, que s'ha de fer reserves i la gent doncs s'omple tot el que són els establiments de restauració. Jo m'imagino que també antigament, al igual que passava aquí a Mollet, quan és festa major, no és festa major, però jo no sé si per la Fira de l'Ascensió es viu com una festa major a Granollers.
0: És que és una festa major.
1: I també hi haguessin allò, uns plats típics de dir per l'Ascensió a Granollers, menjar...
0: Doncs la veritat
1: no?
0: És que no ho conec i em penso que no, eh? No ho conec, no? Però l'Ascensió és com la festa major gran de Granollers, eh? Llavors hi ha a Bagós, que hi ha la festa major dels blancs i blaus, eh? Però la festa de l'Ascensió... jo els restaurants que conec, per exemple, no, que és un tema, arriba l'Ascensió i es preparen ja una setmana abans, eh? O sigui, cuidado amb l'Ascensió, no? Vull dir que com arriba...
1: I no es fa un menú específic degustació de l'Ascensió,
0: no.
1: Ni hi ha unes postres típiques...
0: No, això no. Jo ho desconec i em penso que no hi són, eh? Em penso que no hi són. Però sí que hi ha com una preparació perquè és una gran festa on acudeixen doncs, gent de tota la comarca i de fora. I a sobre hi ha parlaments també, o sigui que penso que és una gran festa. Granollers és una gran indicció econòmica, la de l'Ascensió Granollers. També es té que pensar com a ciutat i, per tant, i sí que intervenen tots els organismes. Esclar, pensem que allà hi tenim el Consell Comarcal, que intervé, i hi ha l'Ajuntament, no?, també, i llavors hi ha també l'Associació de Cuiners que també hi intervenen en els tastos aquests, ara veig que porten la Maria Nicolau, que esclar que sempre és que crida l'atenció, però sí que és com una festa major, sí, sí. Mm-hmm.
1: No estava pensant això, si hi havia alguna mena de plats associats amb aquesta època.
0: No, qui ho conegui, no. Penseu que, mira, tots els pobles tenen la festa major d'hivern i la d'estiu, no? I el Granollers tenen l'Ascensió i la festa major d'estiu. Uh-huh. O sigui, es desconeix totalment, jo desconec totalment si hi ha una festa major a l'hivern, eh? Perquè és l'Ascensió. I la gent escolta l'Ascensió i és anar a Granollers, eh? Que hi ha... la fira aquesta.
1: Doncs ja sabeu, reserveu-vos el cap de setmana del 15, 16 i 17 de maig. Què volies dir?
0: Ben bé, la pàgina, no.
1: La pàgina web és ascensió.cat. Allò, www.ascensió.cat.
0: És que val la pena, perquè ara us hem fet un petit tast, però si ho veieu quan ho pengin, no?, que ara hi ha només 4 fires
1: allà. Si poseu a qualsevol cercador allò, Fira de l'Ascensió Granollers 2026, doncs la primera opció és aquesta ascensió .cat i llavors, doncs, evidentment, quan s'apropi la data, segurament si entreu allò a l'apartat d'agenda, doncs ho tindreu tot especificat.
0: Es veurà més detallat i horaris, sobretot si s'ha de fer reserves per participar en aquests actes,
1: activitats.
0: Perquè això serà important.
1: Jo li preguntava a la Marina, perquè la propera vegada que parlem amb ella, parlarem de la Fira de Sant Isidre, de Cardedeu, i allà sí que hi ha una postra típica, com són els borregos. Ja li preguntarem allò a la Marina que ens expliqui com se'n fan.
0: Els borregos de Cardedeu són famosos, eh?
1: Sí, sí.
0: Com els carquinyolis, no? És dels postres que formen part del patrimoni de la cuina catalana.
1: Doncs us heu d'esperar el mes de maig, que serà quan ens retrobarem novament allò amb la Marina i en parlarem d'aquesta fira, que serà del 22 al 25 de maig. És a dir, primer aneu a l'Ascensió, a Granollers,
0: i
1: el següent, a Cardedeu.
0: Fixeu-vos bé que són dues fires, totes són agroalimentàries i es fan en caps de setmana diferents perquè no es trepitgin una a l'altra.
1: Això està bé, que entre veïns la gent es comporta.
0: Està claríssim.
1: Que vagi bé, Marina. Ho deixem aquí. Fins la propera.
0: Vinga, fins la propera. Adéu.

0: Núria Carreras, del Penedès, ens llegirà un text de Roser Bernet, Lo mig del món.
1: Fragment del llibre Lo mig del món, de Roser Bernet. Ser casa, fer casa, és una condició inestimable que en la vida hauria de ser indestriable de l'habitar. Perquè ser casa és una locució que els diccionaris no recullen, però que és vital. Los humans podem ser casa i fer casa. I, per tant, sentir-nos casa i a casa, sense paret ni traspol. I podem tenir quartos i alcoves, grans sales i façanes amb balconades i galeries amb balustrades, i no tenir casa. Si el lloc és la gent, la casa també. Hi ha persones que fan casa i que són casa. Acostumen a ser cases de quatre aigües, de portes i finestres obertes, però ben abillades de bons vidres i bons finestrons. Teulades amb canaleres i tortugues que canten a llevant amb l'escampadissa de pinyols d'oliva i de cirera que la moixonada hi diposita. I a ponent duen l'aigua a la cisterna amagada. Aigua molla, com ja se sap que n'és l'aigua que cau del cel. Dalt de tot, finestrals per als canyissos que exposaran a sol i serena el que calgui quan pertoqui. Més avall, balcons amb persianes i cortinatges i baranes amb palmes i palmons. Un cèrcol o dos de ferro, ben aferrats a la barana, per posar-hi alguna parreta amb aufàbriga i el poal de l'aigua a la serena. Les finestres, més discretes, sovint entornades, perquè deixin entrar i sortir just allò que cal, just allò que toca, segons sigui estiu o hivern, dia o nit, sol o nuvolada. Parets mestres, sòlides, ben assentades a la base, ben embigades als traspols. Com se fa per ser mestre de cases, d'aquesta mena de cases? Potser habitant-ne moltes, potser transitant-ne moltes més, potser sent-hi sempre de pas, duent-les al damunt i mudant-ne sovint les disposicions interiors i les façanes aparents. Potser a còpia de convidar-hi moltes i moltes persones d'una en una i a remells. Potser també mirant molt per les finestres, aguaitant per terrats i balcons, recorrent passadissos foscos a les palpentes i baixant escales de cul i pujant-les a pota coixa. Amagant-se a la volta de l'escala, aguantant-se la rialla o el plor, baixant al celler a buscar vitualles i fer-ho cantant per avisar la Maria Ganxa, no fos cas que s'espantés. Comptar vigues i taques i bonys i forats diminuts, plens de vida diminuta. Llepar el ferro mullat de la barana, del terrat, encabat de la pluja. Dibuixar cares als vidres entelats amb l'alè de l'hivern. Resseguir laberints de presències acumulades a la sala que roman tancada sempre. I fer tot el contrari. Tancar-se i no moure's del balancí tronat per veure què passa quan tot és foscor. Inundar de llum celler i rebostos. Convidar forasters a regirar armaris i baguls mentre gires de cara a la paret los quadros amb les cares d'avantpassats, coneguts i desconeguts. Botar foc a la fumera per fer-la neta de l'estalzí. Hissar una vela gran dalt del terrat i amb cairats de rems arrencar a bogar amb la casa vaixell, a tot drap, que la mar, serena o embravida, sempre convida a solcar-la, fins a arribar a un ararat que fermi l'arca. Qui ho va dir que posar casa era esdevenir sedentari i estàtic perquè les oranetes hi facin niu? Una casa, sempre a tocar del camí ofert.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Trastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions, tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany "més viu el qui piula que el qui xiula", que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta "fer la viu-viu", és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats, així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: "Pots comptar, vaig fent la viu-viu". Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sans com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Una setmana més tornem aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, amb el programa Aquell Any, el programa que fa un repàs a èxits i números 1. Sigueu benvinguts i benvingudes. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Lemon Tree és una cançó interpretada per la banda de rock alternatiu alemanya Volksgarden, pertanyent al seu tercer àlbum, This of the Day. Va ser publicada com a senzill el 1995 i es va convertir en un èxit internacional. Peter Freudenthaler va dir que va escriure la cançó una tarda de diumenge, mentre estava esperant la seva núvia. Escoltem Volksgarden, Lemon Tree.

I no ni Senso, conegut aquest tema amb la seva versió espanyola com Si bastas en un par de canciones, és el nom del cinquè àlbum d'estudi gravat pel cantautor italià Eros Ramazzotti. Aquest àlbum va ser produït per Piero Cassano i llançat al mercat sota el segell de la discogràfica BMG. El cor de diversos temes es va gravar a la ciutat de Londres amb renovats cantants de sessió. Escoltem Eros Ramazzotti, Si bastasen un par de canciones.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots descarregar-te i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Sex Bones és una cançó interpretada pel cantant galès Tom Jones, que compta amb la col·laboració del productor alemany Mouse T. Va ser llançada com a senzill del seu àlbum Reload, convertint-se en un dels temes més exitosos, arribant al número 1 a França i Suïssa i ingressant als tres primers llocs a països europeus, inclosos Regne Unit, Alemanya i Itàlia. Escoltem Sex Bone, Tom Jones.

Atrapados en la red de Tan Tan Go és un tema cautivant amb la seva distintiva fusió de pop i rock. La banda espanyola ens submergeix en un món digital, explorant la dualitat entre la llibertat i la trampa de la tecnologia. Les lletres reflexives i la veu emotiva del vocalista ens conviden a reflexionar sobre la complexitat de les nostres vides enredades a la red. Escoltem Tan Tan Go, Atrapados en la red.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM fent un repàs a números 1 i èxits. Ella, ella, ella, de Kate Ryan, va ser un dels temes principals als programes espanyols Supermodel i Gran Hermano. El 2 d'agost, el senzill va arribar al número 1 a les llistes a Espanya, posició que va aconseguir durant 5 setmanes, no consecutives. Va aconseguir vendre més de 220.000 tons de trucades i 280.000 còpies digitals, per la qual cosa va obtenir 7 discos de platí. Escoltem a Kate Ryan.

Los Rebeldes és un grup espanyol de rock and roll i rockabilly procedent de Barcelona, la formació inicial de la qual va incloure Carlos Segarra, Aurelio Morata i Moisés Sorolla. Escoltem a Los Rebeldes amb un dels seus èxits, Bajo la luz de la luna.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja tinc pla.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit.
4: Us esperem.
6: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com.

Després de la pausa continuem amb la música de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Qui us acompanya? Josep Casasnovas. Boyas, Boyas és una cançó gravada el 1986 per la cantant francesa Desiree Les. Va ser el primer senzill del seu àlbum François i es va convertir en un èxit a molts països d'Europa. El 2007, la cantant belga Kate Ryan va realitzar una versió de la cançó. Escoltem el tema original, Voyage, Voyage.

cançó del grup espanyol Gabinete Caligari. Inclòs al seu àlbum d'estudi Camino Soria, el tema de ritme lent ha estat qualificat com el més melanconiós de l'àlbum. Publicat com a primer senzill de l'àlbum el 1987, a la cara B es va incloure la cançó Tócala, Uli. Escoltem els Gabinete Caligari, La sangre de tu tristeza.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el podcast. Don't Cry és una power balada de la banda nord-americana Guns N' Roses. Segons el vocalista Axl Rose, va ser la primera cançó escrita des de la creació de la banda. Una de les poques mentre encara Tracy Guns, Ole Bake i Robert Garner pertanyien al grup. Escoltem Don't Cry, Guns N' Roses.

La Chispa Adequada és una cançó del grup espanyol de rock and roll Héroes del Silencio, pertanyent al seu quart àlbum d'estudi, Avalanxa. És un dels temes més coneguts de la banda, assidu en discos recopilatoris i actuacions en directe. Va ser, a més, el número 1 de les llistes d'èxits a Espanya. La Chispa Adequada, Héroes del Silencio.

Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Marxem amb Bad Romance, una cançó de l'artista nord-americana Lady Gaga. Es va llançar com el senzill principal del seu EP The Fame Monster, després de que una demo es filtrés. La cantant va estrenar la versió final en una desfilada d'Alexander McQueen durant la Setmana de la Moda a París. Bad Romance, Lady Gaga. Que tingueu molt bona setmana.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Domingo Chinchilla, de València, ens explicarà un conte, l'Espill, conte japonès.
1: Narrador, Domingo Chinchilla. L'Espill, conte japonès. Hi havia un llaurador que un bon dia li va comprar un espill a la seva jove i bonica esposa. Ella, en quant es va contemplar, es va quedar embadalida. Estava tan encisada de veure's en aquell espill que el va guardar com un dels seus millors objectes. Al cap de poc de temps, la dona va tindre una xiqueta. I quan la xiqueta ja era joveneta, la dona va morir. El llaurador, per a que no li recordara la seva dona, va agafar l'espill i el va amagar en lo més profund de l'andana. La xiqueta va anar creixent i es va fer una jove dona que era exactament igual a sa mare. Un dia son pare li va contar la història de sa mare i de l'espill i la xiqueta va anar corrents cap a l'andana. El va buscar i el va trobar. Es va mirar i va cridar ben contenta. «Pare, pare, així està la mare!» El pare no li va voler dir res. Les llàgrimes li vessaven galta avall i es va quedar totalment muda. I des d'aquest moment, per a sempre, cada volta que volia veure a la seva mare, agafava l'espill i es contemplava a ella mateixa.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'apagar espurnes i focs. Apagar espurnes o matar espurnes es refereix al filat metàl·lic que permet passar el fum i evita que les espurnes surtin d'on es fa foc per tal d'evitar incendis forestals. Si vols fer una barbacoa, has de tenir un apagar espurnes. A la botiga del centre en venen. T'hi acompanyo. I què vol dir apagar focs? Tot i que pot tenir un significat literal relacionat amb l'extinció d'incendis, normalment s'utilitza en sentit metafòric. Així, un foc seria un problema o una qüestió que cal tractar amb urgència, que cal extingir o resoldre per tal que deixi d'intervenir en un procés o de malmetre alguna situació. Aquesta seria la funció d'apagar focs. Per tant, una persona apaga foc seria una persona que s'encarrega de resoldre problemes, situacions imprevistes o incidències urgents d'una manera ràpida i eficaç. Tinc la sensació de treballar malament i d'anar apagant focs contínuament. Ara que ho diu, sí que ets l'apaga focs del departament, sí. Una persona antiincendis, un bomber o una bombera, vaja. I vosaltres sou en algun moment apaga focs? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Manual de la Llengua Catalana Vox Larús, editorial i del web Optimot. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callado, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: el Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Doncs tenen diabetis. La diabetis és una malaltia crònica i, per tant, un dels elements claus per mantenir controlat la diabetis, ho estem dient nosaltres, però la nostra convidada ens ho explicarà millor, és l'alimentació. La convidada és l'Elisabet Ruiz i Masdeu, que és nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Planellador, per tant, una de les professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Benvinguda, Elisabet.
1: Hola, moltes gràcies.
0: L'Elisabet no és pas la primera vegada que ens acompanya. La veritat és que ens dona sempre allò recomanacions molt pràctiques, cosa que li agraïm. Però el primer de tot anem a explicar això de la diabetis, que segurament allò molta gent doncs coneix, no? Alguna persona que doncs pateix diabetis, algunes doncs debutant ja en l'edat més adulta, crec que hi ha allò com dues, no?
1: Sí,
0: dos tipus de diabetis habitualment.
1: Sí. Sí, realment diferenciarem sobretot entre diabetes tipus 1 i diabetes tipus 2. Perquè quedi una mica més clar, la diabetes tipus 1 normalment és la que es diagnostica quan som més petits. I la diabetes tipus 2 és la que es sol diagnosticar a partir de cap als 40 anys o així. Aleshores, per ser una mica més específics en quant a la definició...
0: Més acadèmics en quant a la definició.
1: Primer remarcar, com molt bé has dit, que és una malaltia crònica. Val? No és allò de tinc una mica de sucre. No, la diabetes o es té o no es té. Perquè hi ha molta gent que jo em trobo consulta que em diu no, tinc una mica de sucre i ja està. No, si hi ha un diagnòstic de diabetes, hi ha un diàgnostic de diabetes, que és una malaltia crònica a la que se li ha de tenir un cert respecte.
0: Tret de la diabetes durant l'embaràs.
1: Ah, exacte.
0: No?
1: Disculpa, sí. La diabetes gestacional, aquesta no l'havia anomenat, però sí, aquesta és durant l'embaràs i un cop la dona apareix, doncs...
0: Desapareix,
1: per dir-ho així. Exacte.
0: Igual que la panxa, que desapareix, doncs la diabetis estacional també.
1: Aleshores, per ser una mica més acadèmics en quant a la definició, he agafat la definició que té l'Institut Català de la Salut penjada al canal Salut, que és un canal de difusió de tot tipus de patologies.
0: Sí, és de referència. Nosaltres també el fem servir quan han de venir allò professionals, diem, a veure què posa el canal Salut.
1: Exacte. Aleshores, és, com bé dèiem, és una malaltia metabòlica que es caracteritza perquè l'organisme fa un escàs ús de la glucosa. La glucosa és un sucre que, un cop a les cèl·lules, actua com a font d'energia per tal de dur a terme els processos vitals. Si el cos és incapaç d'aprofitar-la, en lloc de penetrar les cèl·lules, s'acumula la sang i provoca el que es diu una hiperglucèmia. És a dir, d'on obtenim la glucosa? Del menjar. D'acord? Aleshores, quan mengem, generalment aquest aliment o aquests aliments es metabolitzen i es transformen en glucosa, que és... I la glucosa es va repartint en diferents teixits i òrgans. Moltes vegades aquests teixits la poden aprofitar, però altres vegades, o sigui, entra, diguem, la glucosa entra en sang i d'en aquí es distribueix cap a les cèl·lules i les cèl·lules es poden aprofitar doncs, per fer tots els processos vitals que hagi de fer el cos per funcionar correctament. Però altres vegades s'acumula en sang perquè... o hi ha un excés de glucosa perquè hem menjat coses que poder tenir un excés de sucre o perquè el nostre cos no l'acaba de metabolitzar correctament.
0: Clar, de fet, nosaltres hem sentit de forma sovintejada allò que un excés de sucre, ingerir un excés de sucre, no és el més adient, no?
1: Exacte.
0: Fins i tot hi ha campanyes perquè els infants, sobretot, no s'han acostumin a aquests aliments... No només allò, els caramels i tal, sinó els productes processats, no?
1: Exacte, sí.
0: Que contenen allò, molt de sucre, que no és el més adequat.
1: Aleshores, més que res, perquè quedi una mica clar, abans d'entrar a la nutrició, hem de tenir molt clar que hi ha factors modificables i no modificables per patir diabetes. Vale? Aleshores, els factors no modificables són aquells que nosaltres, com a ésser humà, no podem fer res. Per exemple, un seria la genètica. Som del nostre pare i de la nostra mare. Ens agradi més o menys, la genètica que tenim és la que hi ha. Aleshores, aquí no hi podem fer-hi res. Un altre seria patir un factor de risc, com seria haver tingut diabetes gestacional.
0: Sí, vale?
1: Aleshores, si hem tingut diabetes gestacional, és possible que més endavant, si no vigilem els factors de risc modificables, puguem desenvolupar aquesta diabetes. I després hi ha tres factors de risc que sí que són modificables, que nosaltres com a persones podem fer alguna cosa per poder prevenir o retardar l'aparició de la malaltia.
0: Doncs som-hi amb aquests, que no podem modificar.
1: El primer de tots és el descans. Tenir un bon descans és importantíssim per prevenir el

0: desenvolupar certes malalties.
1: Doncs estic pensant que deu haver augmentat el cas de diabetis, perquè hi ha moltes persones que et diuen tinc dificultats per dormir, per descansar.
0: Seria un factor de risc, exacte. Aleshores, després, l'esport. El fet de tenir una vida sedentària és un factor de risc per patir diabetes. És a dir, sempre que puguem, ens hem de moure. Quan dic esport o activitat física, no em refereixo només a anar al gimnàs. Em refereixo a agafar les escales en lloc de pujar per l'ascensor, de caminar tot el que es pugui. Si puc evitar el cotxe per la ciutat, per exemple, perquè puc anar caminant, doncs prioritzaré el caminar. Però, òbviament, si fem esport, a part d'anar al gimnàs, anar a fer alguna ruta per gallecs o el
1: que sigui,
0: tot tipus d'activitat física és benvinguda. Com més, millor. És a dir, no hi ha un tope d'activitat física que haguem de fer. Val? Com més, millor.
1: Molt bé.
0: I per últim, la nutrició. Que com, com vinc aquí a parlar d'alimentació...
1: A veure, diu, per últim, no? Que també és molt important. L'Elisabet és nutricionista i, per tant, ens enfocarem precisament, no?, amb el tema de la nutrició.
0: Exacte.
1: Jo, de fet, ja estava introduint el tema dels processats, que segurament l'Elisabet ens dirà, sí, aquí un semàfor vermell.
0: Exacte. Sí, però abans de parlar de nutrició, volia deixar clar que no només afecta l'alimentació. I no només l'alimentació és un factor de risc. Però sí, en quant a alimentació, dividirem entre alimentació per prevenir la diabetes i un cop es té la diabetes. Aleshores, per realitzar prevenció és sobretot seguir una dieta mediterrània. Sobretot. Què és una dieta mediterrània?
1: Això, anem a explicar-ho, perquè llavors direm, doncs, l'oli, no?
0: Exacte.
1: Oli d'oliva...
0: Una dieta mediterrània és aquella rica en vegetals de tot tipus, qualsevol verdura, qualsevol hortalissa. No hi ha cap verdura millor que una altra, no hi ha cap hortalissa millor que una altra. Després, rica en fruites. De nou, no hi ha cap fruita ni que engreixi, ni que ens pugi en excés al sucre, ni cap fruita prohibida, ni cap fruita que... O sigui, ni cap hora a partir de la qual no podem menjar la fruita. Ho dic perquè molta gent em diu
1: que per sopar no es pot
0: menjar fruita o a partir de les 7 de la tarda no es pot menjar fruita.
1: O que hi ha fruites que són massa dolces i que llavors això
0: això
1: és bo.
0: Un mite.
1: Això és un mite.
0: És un mite.
1: Anem trencant mites.
0: Anem trencant, sí. Aleshores, com més fruita millor. Si no hi ha una diabetes, sobretot, ara estem en el punt on encara...
1: De prevenir, molt bé.
0: De prevenció. Aleshores, rica, la dieta mediterrània és una dieta rica en vegetals, rica en fruites... rica en proteïna vegetal, sobretot, que serien les llegums, cigrons, llenties, la mongeta, val? Rica en ous, ous, sobretot, que no siguin fregits. L'ou no dona colesterol. El que dona colesterol de l'ou és l'ou fregit. Però un ou bullit, un ou a la planxa, un ou al micro, no es pot menjar sense cap problema. I després rica en peixos, també. Tot tipus de peix. Peix blanc, peix blau. El que dic jo sempre és anar canviant. Més que res perquè com cada peix ens aporta uns nutrients diferents, doncs si vaig variant m'asseguro tenir una àmplia varietat de nutrients. I per últim, reduir-ne també, o sigui, la dieta mediterrània aboca per reduir el consum de carn. És a dir, l'ideal seria màxim 4 dies de carn a la setmana, de les quals màxim 2 de carn vermella.
1: Molt bé.
0: Aleshores...
1: La resta, doncs, en tenim allò que són aus, no? O conill,
0: exacte.
1: El conill...
0: Aus i conill, sí. Exacte. Sempre que es pugui, si jo penso en proteïna, prioritzem la proteïna vegetal, en segon lloc posem els ous i el peix, i en tercer, les carns. I ja, en quart lloc, que no hauria d'existir, però bueno, en quart lloc posaríem les carns ultraprocessades, com serien les botifarres, les salxitxes, els frankfurts, les hamburgueses aquestes de supermercat, això no ens interessaria. Després...
1: Has especificat hamburgueses de supermercat, jo és que de vegades dic, bé, però si vas a la carnisseria i dius, escolta, m'agafa'm aquest tros de carn i me'l piques i faig...
0: Això és diferent. Clar, això és diferent, sí, perquè... Allà t'assegures que coneixes els ingredients. Generalment és pollastre triturat o carn triturada. La de supermercat hem de mirar el llistat d'ingredients i a vegades ens sorprèn. Després, per què més aboca la dieta mediterrània? Per fruits secs. Com més fruits secs, millor. Bueno, més fruits secs, tampoc farem un excés, però la ració adequada de fruits secs seria més o menys un grapat de fruits secs al dia. O cada 2 dies. Dins de fruits secs, important que siguin torrats o al natural. Res de fregits, res de rebossats, en mel, ja sé que el garrapinyat és molt bo, però seria més aviat de consum ocasional. Res de rebossats amb xocolata, o sigui, tot això no comptaria com a fruits secs.
1: Això està posant complicat, ja. L'Elisabet.
0: Sí, sí, ja m'ho conec. I després també, òbviament, prioritzar l'oli d'oliva. Jo sempre dic, si es pot comprar oli d'oliva verge extra. En el cas de que econòmicament potser no ens vagi tan bé per comprar-lo, perquè a vegades pugen els preus i no
1: sí.
0: Faríem oli d'oliva verge. I si no, oli d'oliva. És a dir, primer lloc, oli d'oliva verge extra, si no, oli d'oliva verge, si no, oli d'oliva.
1: I llavors, la pregunta és, jo ja sé que l'Elisabet ens dirà, home, si podeu fer de fugir dels fregits, molt millor, però per fregir també aquest tipus d'oli d'oliva extra,
0: sí.
1: O podem fer servir allò per amanir els plats, aquest oli, i fer-ne servir un altre, potser més econòmic?
0: A veure. Com bé has dit, jo diria fugir dels fregits. Però tenint en compte que el fregit és algo, és quelcom ocasional, aquell dia, com és, ha de ser algo molt ocasional, podem utilitzar l'oli que millor us vagi. És a dir, si voleu fer servir l'oli de girassol perquè és més econòmic i potser no és tan fort en quant a gust, doncs endavant. Tenint en compte que l'ideal és no fregir i que si fregim, si es pogués amb oli d'oliva, millor. Però el missatge és no fregir, en segon lloc, fregir amb oli d'oliva i, en part tercer lloc, posaríem oli fregir amb oli de girassol.
1: Molt bé. Queda dit.
0: Sí.
1: I aclarit.
0: I després, si t'hi fixes, hi ha coses que m'estic deixant. No estic parlant de les galetes, no estic parlant dels dolços en general, ni de les begudes ensucrades, ni de l'alcohol.
1: Perquè tot això, si volem prevenir, millor doncs, que sigui molt i molt ocasional la seva ingesta.
0: Exacte, tu mateix ho has dit.
1: No prohibirem, perquè l'Elisabet ens consta, ja ens ha acompanyat en d'altres ocasions, que prohibir
0: no
1: li agrada, però ha de ser un consum ocasional.
0: Aleshores, jo ho fico realment, cada nutricionista té la seva manera d'explicar-ho, però jo ho fico sempre tot en el mateix sac. És a dir, jo fico en el mateix sac una beguda ensucrada, unes galetes, uns cereals o un gelat. Sumant tot això, màxim 3 cops a la setmana. És a dir, a mi m'és igual que es facin 3 begudes ensucrades a la setmana o una beguda ensucrada, una de galetes i un gelat, o 3 gelats. Però sumant tots els productes de consum ocasional, l'ideal és que màxim 3 cops a la setmana. Tenint en compte, l'ideal seria 0, però no és realista.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, és màxim 3.
1: Que no és realista i més que, a veure, és veritat que tenim allò o una dinàmica que també ara revertir-la totalment de vegades és dificultós. És un procés, canvis d'hàbits que hem de fer a poc,
0: totalment.
1: Entenc, no?
0: Sí.
1: Perquè quedin assimilats i potser després sí que serem nosaltres mateixos que direm no, és que necessito, però si tu imposes... Potser
0: totalment.
1: El que genera és rebuig, allò de dir...
0: Sí,
1: no?
0: Totalment. El primer que dic jo sempre és ser conscient de quin consum de cada cosa estem fent. I a partir d'aquí posar-nos petits objectius, petits canvis. És molt preferible fer canvis durant 6 mesos i que aquests canvis, o 6 mesos o un any, el temps que calgui, i que aquests canvis es quedin, que no voler-ho fer tot de cop en un mes i que sigui un canvi tan radical que al cap de 2 mesos els abandonem. Aleshores, si jo faig un consum de 2 litres de beguda ensucrada a la setmana o al dia, hi ha gent que fa 2 litres al dia, baixar a una llauna a la setmana no és realista, i menys si ho plantegem en un mes. No, és, vale, estic fent 2 litres, baixaré a 1,5 litres, després 1 litre, mig litre, i després ja llaunes. Sempre els canvis, com més a poc millor, més a poc millor i el més realistes possibles, perquè així és una manera de que siguin sostenibles en el temps.
1: I una coseta, Elisabet, aquesta dieta mediterrània, evidentment, per estar ben alimentats, entenc que no és allò de dir, doncs menjo un plat de verdures i ja està.
0: No.
1: No.
0: No, no, no.
1: No.
0: Aleshores.
1: No, ho dic perquè sí, prevenim allò, el tema del sucre,
0: sí.
1: Però potser fem una dieta tan descompensada que estem perjudicant altres qüestions, no?
0: Una cosa que sempre explico jo, que és una manera molt, molt fàcil i molt visual de veure si estic menjant tot el que toca, tot el que el meu cos necessita, o si els ha faltat alguna cosa, és pels àpats principals, que socialment serien, per la societat en la que estem, serien tant els dinars com els sopars, hem de mirar el plat i almenys la meitat del nostre plat han de ser vegetals. Aquí, més indiferents, quins? Ja sigui una crema de verdures, ja sigui una amanida, ja sigui una samfaina, qualsevol vegetal és benvingut, però que abundi en el plat. Què més ha de tenir el plat perquè sigui complet? Una ració de proteïna. Proteïna, recordem que prioritzarem les llegums, després ous, peix i, per últim, carns. I també hem de ficar carbohidrats, que la població generalment on fa un consum en excés o el restringeix totalment. Aleshores, l'important és que els carbohidrats més o menys ens ocupin un quart del plat.
1: Val? Nosaltres associaríem carbohidrats amb pasta, pa...
0: Exacte,
1: no?
0: Tot el que són cereals i tubercles. Pasta, arròs, patata, boniato... Després els pseudocereals, com seria la quinoa, per exemple. Aleshores, menjar tot això és saludable. Però sí que és veritat que no és el que més ha de
1: primar
0: en el plat. Aleshores, quan jo vegi el plat, haig de mirar que sempre hi hagi almenys la meitat del plat vegetals, l'altra meitat la dividim en dos, una part de proteïna i una part de carbohidrat.
1: I una cosa, els brous, on els posaríem? És a dir, les sopes, les cremes, tot això seria la part vegetal o...?
0: Clar, jo diferenciaria dues coses. Per mi, una crema és molt diferent a un brou. El brou és una mica aigua bruta. Perquè al final, si tu no acabes menjant-te la verdura amb la que s'ha fet aquest brou, realment és com si... No és ben bé així, però és com si t'estiguessis fent una mica una infusió. Però sí, un cop et fas cuines el brou i tritures la verdura i te l'acabes menjant, aleshores allò comptaria com a vegetal.
1: Uh-huh.
0: Per tant, és molt diferent. Si faig un caldo i no menjo res... Digues.
1: No, que estic pensant que se'ns està tirant el temps a sobre, estem parlant de la prevenció, ens ha quedat clar, jo dieta mediterrània, però si una vegada hem estat diagnosticats com una persona que, diabètica,
0: sí.
1: Que és, perquè has dit, és diferent. Potser llavors aquí sí que tenim major aliments que hem de, si no eliminar, restringir moltíssim, no?
0: O sí, ja no restringir, sinó canviar una mica l'ordre en què ens el mengem. Aleshores, quan patim una diabetes ens hem de fixar molt en l'índex glucèmic dels aliments. Què és l'índex glucèmic? No? Perquè a vegades sona una mica estrany. Doncs és una manera de classificar com de ràpid ens fa pujar el sucre en sang aquell aliment. Per tant, el que volem quan hi ha una diabetes és evitar aquells aliments que ens fan pujar molt ràpid el sucre en sang.
1: Uh-huh.
0: Val? Aleshores,
1: per exemple...
0: Classificarem els aliments en índex glucèmic alt, mig i baix. Índex glucèmic alt, un producte molt clar seria una beguda ensucrada o qualsevol dolç o qualsevol ultraprocessat així de supermercat amb un excés de sucre, això ens fa pujar directament el sucre en sang. I un que no ens faria pujar gaire seria, per exemple, l'oli d'oliva. L'oli d'oliva és un greix i té un índex glucèmic molt, molt baix. Aleshores, la base... per una persona que pateix diabetes és la mateixa, és dieta mediterrània. Però sí que és veritat que hi ha una sèrie de truquets que pots fer per reduir l'índex glucèmic de certes coses. Per què hem de tenir en compte aquests truquets? Perquè hi ha aliments molt saludables que ens poden, que tenen a vegades un índex glucèmic alt, com serien els carbohidrats.
1: Uh-huh. És tot a dir, el que hem de dir, arrossos, pasta, no? Els tubercles...
0: Sí, aleshores, una persona que pateix diabetes, de nou, ha de menjar carbohidrats. Però hem d'intentar reduir l'índex glucèmic d'aquests carbohidrats. Aleshores, un truc molt senzill és comprar-los integrals. Si els comprem integrals, és una manera de que no ens pugi tan ràpid el sucre en sang. Després, una altra manera, que a mi m'agrada bastant, i és molt senzilla de fer, és cuinar tot el que són les patates, les pastes i l'arròs el dia abans. Es deixa refredant a la nevera durant tota la nit i ens el mengem el dia següent al dinar. És a dir, si preparem la carbanyola pel dia següent, ja estem menjant un arròs o una pasta o una patata amb un índex glucèmic una mica més baix.
1: Uh-huh.
0: Val?
1: Molt bé.
0: Després, acompanyar els carbohidrats. Lo important és que els carbohidrats no vagin sols. És a dir, i l'ordre també en què m'ho menjo. Si jo em menjo el plat, hem de visualitzar sempre el plat. Meitat de vegetals, una part de proteïna i una part de carbohidrat. Aleshores, en el plat, important, el carbohidrat haurà de ser integral i haurà de ser cuinat el dia abans, si es pot. Primer començaré menjant els vegetals, perquè al menjar primer els vegetals el que farà és posarà una mica de tope. Farà que el carbohidrat, després, quan me'l vagi a menjar, ja no pugi tant en sang, el sucre en sang. Després menjaré una mica de proteïna i després el carbohidrat. És a dir, aquí l'ordre en què menjo els aliments sí que afecta.
1: És important.
0: Exacte, és important. Després, una altra cosa que ajuda a reduir l'índex glucèmic és no menjar, o sigui, no triturar les coses. Tot allò que és líquid passarà abans, o sigui, pujarà abans el sucre en sang. Per tant, evitaré fer un suc de taronja i em menjaré la taronja sencera. De totes maneres, això és una recomanació que dono habitualment.
1: Clar, també estava pensant, clar, com a recomanació està molt bé, però després poden haver-hi persones amb altres patologies, com ara que no, el psicòstima estaga, em passa al menjar i llavors doncs, necessitin doncs, prendre-ho triturat.
0: Sí, si es pren triturat, o sigui, òbviament, si es poden fer tots els truquets per reduir l'índex glucèmic, perfecte. Però si alguna persona ha de menjar triturat, doncs, si no hi ha remei, es menja triturat. El que sí que és veritat, que allà en el triturat haurem d'intentar que hi hagi un aport de greix saludable, ja sigui un oli, una mica de formatge, uns fruits secs. A vegades va bé això també, perquè això fa un tope. I que hi hagi ja la proteïna ficada també dins de la crema. Doncs un tros de pollastre, ou... Perquè d'aquesta manera el greix i la proteïna ens fa de tope i el sucre no puja, no puja tant com pujaria si no estigués acompanyada d'això. Després, una altra coseta també és la sucre. La fruita. No li tinguem por a la fruita.
1: Abans ens has dit que no hi havia límit.
0: Exacte.
1: No sé si una vegada ja doncs, estem diagnosticats com a persona diabètica, llavors hi ha algunes fruites que haurien d'intentar...
0: La recomanació general en quant a fruita és unes 3 peces de fruita al dia. És a dir, tot i així, perquè més que res, perquè hi ha pacients que la treuen totalment de la seva dieta. No cal. 2-3 peces és un consum recomanat. Aleshores, dins de la fruita, el que hem d'intentar és que no sigui la fruita molt, molt madura. És a dir, agafarem un plàtan més aviat verd, que no pas aquest que està més marronós, o qualsevol fruita que no estigui molt, molt madura. Això serà una manera de reduir l'índex glucèmic. Després, no hi ha cap fruita prohibida. Important. Però sí que és veritat que la síndria, dins de totes les fruites, és una de les fruites que més ens pujarien el sucre en sang.
1: Ah, curiós, no?
0: Sí.
1: Perquè té molta aigua, no?
0: Això és el que diu tothom,
1: clar.
0: Sí, sí. Però és, en quant a índex glucèmic, és de les poques fruites que estarien en classificades com a índex glucèmic alt. Aleshores, si algú vol sortir de dubtes i mirar quines fruites tenen índex glucèmic més alt, mitjà o baix, senzillament, com que fiquin mantells d'índex glucèmic a Google, fiquen això, ja generalment trobaran...
1: La IA, la intel·ligència artificial...
0: Trobaran els llistats que estan tots els aliments dividits per categories, per verdures, per carbohidrat, per fruita, etc. I estaran amb un semàfor vermell a l'índex glucèmic alt, àmbar, l'índex glucèmic mitjà i baix, i verd el que és baix. Però, sobretot, la síndria realment és l'única fruita que està en índex glucèmic alt. Per tant, no li tinguem por al plàtan, que se li té molta por.
1: Molt bé. Ni tampoc al raïm, que ara doncs, hem de fer allò al cap d'any, doncs que podem menjar raïm.
0: Exacte,
1: no?
0: I tant.
1: Elisabet, no sé si vols afegir una coseta més, però tenim escassament un minut.
0: No, realment, la conclusió seria a poder ser seguir la dieta mediterrània, tant com per prevenció com si es pateix diabetes, i sobretot també evitar la vida sedentària.
1: I si teniu dubtes, doncs demaneu allò visita amb la nutricionista. En aquest cas, doncs sapigueu que l'Elisabet Ruiz i Masdeu és la nutricionista del Centre d'Atenció Primària de Planellador a la nostra ciutat, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies, com sempre, Elisabet, per aquest missatge tan aclaridor. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per rebre'm.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança al que passa serà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
0: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarco.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Delma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La ja ha quedat vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicent.
0: Gràcies, Joan. El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'o molt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia, Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
3: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busón.
10: Amb un pressupost d'11,5 milions d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
11: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
10: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies a Lleida després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. És de Lleida TV, Carla Rodrigo.
12: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
13: Famílies molt desestructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb la humanitat.
12: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
0: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
15: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans per es puguin aturar.
14: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts, ja arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vila.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
16: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
17: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
16: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
0: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema, com a la major part del territori. Això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió el Vendrell, Lolo García.
18: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
19: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, el míldio que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
18: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció, ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
14: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés, la presidenta de la DO Terra Alta.
20: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
14: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actua en benefici de la producció.
20: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
14: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: De 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
2: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
21: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà oferint l'Ajuntament i ara se passa incorporant este nou contracte, la millora de voreres.
2: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Les més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassó.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
25: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi, posar tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal com és el conjunt Vallèsà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
26: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
6: Són les paraules, les declaracions de la Rumbide a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
7: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
6: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui, la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda, i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alakli egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
8: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
6: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
6: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació, destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local. Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica. I és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també

0: incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
1: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
1: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
1: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
1: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
2: La ja ha quedat vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
3: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
1: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
4: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
1: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
1: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
0: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
6: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
7: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan

0: detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
1: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar, no? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa, doncs, exposada al sol.
0: Quan la polsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
2: Notícies en xarxa.
3: Passen 7 minuts de 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
4: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
3: Més detalls, Arnau Vidal.
5: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
3: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busón.
6: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
7: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
6: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
3: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
8: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
9: Fan les bodes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no són per a res a que quan surten al carrer és que n'hi ha mal.
8: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 4 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria, i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
4: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
10: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, o sea, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos, que estaban heridas y les hemos trasladado, pues con vehículos.
11: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
3: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
12: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
13: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
12: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
14: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintureres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de 2 hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
15: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
14: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
3: I, de fet, ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
16: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins s'ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescata el dofí Ulisses ens posa a la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
17: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que sortint del taller doncs sapien com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
16: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
3: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
4: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
3: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
4: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
3: I la Guàrdia Civil confiscat a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
4: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milions d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
3: I la policia municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
4: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
3: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
18: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
19: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
18: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu ja es van, ja han exhaurit totes les entrades.
3: I amb la festa major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília. Ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
20: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la festa major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patx Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
21: Aquest any veureu un canvi a Sitges, hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi, tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
20: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
3: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
4: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
3: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
4: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
3: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
22: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de festes de Tortosa.
23: Representant diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
24: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
22: El calendari també tindrà una versió en braille reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
3: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
0: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
1: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
0: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
5: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
0: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
6: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
0: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Camp Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter Roger Hinojo lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanc i blau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
7: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
7: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos para estar al 100% para el inicio del Liga.
0: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
25: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente desplazada que ha venido aquí de Nova. ¿Vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien. Pasamos de ronda y a seguir preparando el equipo para llegar bien a la jornada 1.
0: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey i Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
3: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Sí?
4: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
3: Ho sento, però ja tinc pla.
4: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
3: Però què dius? És una cosa més important.
4: Doncs explica't.
3: D'acord, és un programa de ràdio.
4: Un programa de ràdio?
3: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
4: I quin és aquest programa?
3: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
4: Doncs sembla divertit.
3: Us esperem.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa uns 25 o 26 o 27 anys ja hem perdut el compte, el Barreres Fora torna a estar amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I, bueno, i qui som? Bueno, doncs ja us ho explico. Avui estic jo sol, en Jaume Girbau, por motivos ajenos, no pot estar aquí, la Cristina Sandoval tampoc, el Guillermo tampoc, i l'Àngela des de Sevilla, pues tampoc. Bueno, doncs ja sabeu que aquí us parla en Josep Roca, no? I a l'altre costat del vidre, pues tenim la Nora Corbalán.

0: Molt bé, doncs ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui serà Civismo, Educació i Comportamientos. I, per cert, també teniu la redifusió els diumenges de 13 a 14 hores. També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pandiquet, al carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar al telèfon 93 570 35 25. I si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. I a partir d'aquí, doncs ara només us ho dic jo sol. Benvinguts a casa vostra, amics meus.
1: Escoltes Barreres Fora.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc plor.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena. D'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple. La talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell i això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada. I deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, participe, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agrada i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no són totes veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal. Avui és divendres 20 de febrer de 2026, programa número 21 de la tercera temporada de Bartiquí, i continuem amb els Rolling Stones. I continuem, naturalment, allà on ho havien deixat, a mitjans de 1968. En 1968, amb uns Rolling Stones que abandonen el pop psicodèlic per convertir-se en la millor banda de rock en una etapa màgica, l'acabada de 1968 a 1972. Segurament és l'episodi on sonaran els temes més coneguts del grup, i és que dedicarem el programa a l'etapa més reeixida dels Rolling Stones, i parlarem fonamentalment de quatre discos que seria molt difícil d'ordenar de millor a pitjor. Tots quatre són increïbles, tots quatre podrien ser el millor disc del grup. De fet, tots quatre podrien ser el millor disc de rock de la història. Potser no es podreu decidir.

0: Potser no podrà decidir, potser no podrem decidir quin és el millor, però bé, no patiu, que per això estem nosaltres avui, Ràdio de Servei a la Població de Catalunya. Prepareu-vos per continuar el nostre viatge, potser iniciàtic, potser confessional, al costat de la millor banda de rock and roll de la història, els Rolling Stones. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Bé, Pilot Vermell en sé, som els de Cantiqui i continuem amb els Rolling Stones. I sí, voldria fer uns deures que em vaig oblidar de fer la setmana passada, i és que no van fer la classificació dels discos dels Stones de l'etapa anterior. Jo diria que de la seva etapa pop tenim els discos Aftermath i Between the Barons com a parella guanyadora. Si contem Between the Barons, edició americana, compte aquí, no l'anglesa. Bé, no sabria escollir de tots dos entre Aftermath o Between the Barons. Per sota estaria el December's Children and Everybody's, i finalment, molt per sota, Their Satanic Majesty's Request, un disc que combina moments inspirats amb d'altres certament horrorosos, però que ves per on, li ha agafat carinyo, i aquestes alçades no em sembla tan terrible, tot i que diria que és més bé un LP per iniciats. Esteu avisats. Però ara sí, ara som a finals de 1968 i les coses canvien. Aquest canvi de rumb cap al rock, bé, jo diria que ve donat per quatre factors, no necessàriament consecutius, sinó més aviat paral·lels. D'una banda, la patacada que va suposar el Their Satanic Majesty's Request, un disc que va ser fallit. D'altra banda, en Brian Jones estava cada cop més absent, i sense ell no hi havia instrumentació particular ni arranjaments especials. El tercer factor podria ser allò que els americans en diuen back to the basics, tornar a les arrels. Ells venien del blues, de fet mai no l'havien abandonat del tot, i bé, els hi venia de gust reprendre-ho. I finalment, els Stones, com hem vist, no eren en absolut impermeables als corrents musicals contemporanis del moment, que bé, en aquells moments, doncs, aquells corrents musicals passaven per un enduriment del rock i el rock blues, amb propostes com les del Jimi Hendrix, com les de Cream, Iron Butterfly, o uns que naixien, els Led Zeppelin. Tot plegat va fer de caldo de cultiu per una nova reencarnació musical del grup, que a més va ser segurament molt personal, gens impostada. Segurament era el primer cop que els Rolling Stones sonaven a res més que a Rolling Stones. Però anem per feina. Ja ho vam veure. Entre 1967 i principis del 68, els Stones havien flirtejat molt a saco amb el pop psicodèlic de, bé, aquell Their Satanic Majesty's Request, que, per ser francs, l'experiment no acaba d'encaixar. Sí, amb el temps, aquell disc, doncs això, ha guanyat cert prestigi, cert culte, però aleshores podem dir que venien d'un treball fluixet, quasi indigne pels estàndards Rolling Stones, i necessitaven un cop de timó urgent, i arriba Jumping Jack Flash. Maig del 1968 és un single alliberador, tot i que curiosament, ja ho vam dir, i de fet ja va sonar, tenia la joia psicodèlica Child of the Moon a la cara B. És un single, no és un single on la banda posa amb cara de malotes, i a la cara, doncs, tenim aquest Jumping Jack Flash que sona com si la banda hagués obert la finestra i entrés aire de carretera, de fang. Tenim un riff sec, un ritme quasi marcial, i en Mick Jagger fent d'encantador de serps, i un missatge claríssim: s'acaba la psicodèlia, tornem al blues rock, i ara endurit, que el blues rock, doncs, que ens ha fet grans. La gènesi del tema és molt mística, Rolling Stones. En Keith Richards explicava que el títol li va venir d'un jardiner que anomenat Jack, que acostumava a passar davant de casa seva al principi del matí a l'alba, mentre ell i en Mick, doncs, estaven amb les guitarres, segurament després d'una nit massa llarga. També és la primera prova, aquest Jumping Jack Flash, és la primera prova que faria el tàndem Jagger i Richards amb el productor Jimmy Miller, i seria or. El seu estil marcaria el so del grup durant els següents 5 anys. Mentrestant, el context era del tot menys relaxat. A Londres vivia dies tensos, i els Stones també. La policia, un cop més, va fer una redada al pis de Brian Jones i li troba, ves per on, li troba cannabis. Cap sorpresa, però bé, era una operació que sonava més a assetjament dissuasori que no passa justícia. el fet de que la policia va entrar sense testimonis ja ens dona pistes. En Brian aleshores estava intentant deixar les drogues, però acabava bevent encara més que abans i tot plegat feia que el seu paper creatiu es dissolés. Mentre això passava, en Jean-Luc Godard, el director, els estava filmant i amb aquell material acabaria com una pel·lícula documental que s'acabaria estrenant sota el nom de Sympathy for the Devil. Però bé, això ja ho explicarem. També per aquelles èpoques en Keith Richards coneixia en Graham Parsons i s'hi feia, doncs allò, inseparable. O com dirien alguns, en Graham Parsons quasi s'havia convertit en un satèl·lit de la banda. Banda que, bé, els seus problemes econòmics afloraven per tot arreu. Ja vam explicar la setmana passada que alguna cosa estava passant, que els diners que a priori generaven no els hi arribaven per la raó que fos. De fet, fins i tot es va donar el cas en aquella primavera de 1968 que l'agència de viatges que fèiem servir els va portar als tribunals per impagaments. Alguna cosa passava amb els quartos que feien els Stones i tothom ho notava. Tot plegat feia que Jumping Jack Flash, el single, fos encara més crucial. Si aquest single no funcionava, la credibilitat del grup penjava d'un fil. Però no només va funcionar, es va convertir en un dels llançaments més importants, probablement el més important de la seva carrera. Un autèntic reset Rolling Stone. En Brian, que ja no brillava com abans, i apareix més aviat com una ombra del que havia estat, mentre que en Keith Richards pren el control musical. No és casualitat que la lletra tingui aquella energia, aquella catarsi pròpia d'un món en tensió. Aquell estiu del 1968, el Brian, amb la seva nova parella, marxant al Marroc, on grava músics tradicionals locals i es publica un disc amb aquests enregistraments sota el nom de Brian Jones i els músics que eren músics de Joe, que se'n deia a la zona. És igual, un horror que no interessa més que a ningú i és anecdòtic, però bé, el que simplement mostra és que ell podria no estar gaire en la dinàmica Rolling Stone, però no estava aturat. També es va comprar una casa de camp per fugir de la ciutat, un gest tan romàntic com desesperat i s'allunyava del grup, mentre que la banda recuperava la seva ruta natural. Aquella casa de camp prendrà una certa importància doncs ben aviat. I tanmateix, musicalment, Jumping Jack Flash reorganitza l'ànima del grup en directe, es converteix en una obertura perfecta, és el que activa el públic i marca el territori. Quatre acords i un ritme que no admet discussió. És el moment exacte en el que els Stones deixen enrere el miner psicodèlic i tornen al carrer Polsegós, on sempre han estat imbatibles. Això és Jumping Jack Flash.

L'estiu de 1968 va ser convuls, mundialment, disturbis d'estudiants a París, manifestacions a Mèxic, disturbis a Chicago. Els Rolling Stones observen el món des d'Anglaterra i, paradoxalment, signen una de les seves cançons més polititzades, sense deixar de ser Rolling Stones, no ens equivoquem. Sweet Fighting Man és el títol d'aquesta cançó, que neix bé d'una mena d'esbós acústic que es va gravar amb una gravadora portàtil. Tocaven en aquella gravadora fonamentalment el Keith, les guitarres i en Charlie Watts. I aquest enregistrament que amb cinta doncs sonava molt comprimit, hi havia una percussió, ben bé no és quasi la bateria tradicional de Charlie Watts, sinó és una percussió que sembla treta fins i tot d'un carnaval de carrer. Bé, tot plegat es va mantenir a l'enregistrament, i que és una mena de truc poc ortodox també, però fa servir les acústiques superposades, passades pel casset, per la cinta, i reamplificades, tot plegat li dona aquesta sonoritat que on podria pensar, bé, com sona així? Bé, és per aquesta raó. Venia d'una gravació, diguem-ne, cutre, que es va fer passar i retocar a l'estudi. Però aquí la particular també és la lletra de Mick Jagger, que mira les revoltes doncs amb una mena de fascinació i de escepticisme. També sona estrany veure una estrella del rock rica i famosa cantant la revolució. No seria ni el primer ni l'últim, però en el cas de Mick Jagger era ben curiós. En aquest punt, bé, és aquest punt de cinisme el que la fa sonar fins i tot tan estoniana. Al Regne Unit no va haver polèmica, als Estats Units algunes emissores la van vetar, doncs amb el títol això de Street Fighting Man, doncs en un clima de certa tensió, ja sabem que els gringos són una miqueta exagerats en aquest sentit. Al mateix temps, doncs el grup vivia la seva pròpia convulsió, amb Brian Jones, ja ho he dit, cada cop més absent. Ben bé, a les sessions d'enregistrament del disc passava per allà, tocava quatre cosetes, però ben bé no hi era. I el tàndem, doncs, Jagger-Richards està més fort que mai, i s'hi avena molt bé amb el productor, amb en Jimmy Miller, i fa la sensació que el món vell s'estava desfent a gran velocitat. Si Jumping Jack Flash va significar el reset, aquest Street Fighting Man és el manifest sonor d'una banda que ja definitivament no juga a disfressar-se de psicodèlia, sinó que mira al carrer i fa rock. Presentarem la peça tant i com va aparèixer al final de l'estiu de 1968. Dues guitarres que renyen, una bateria que empeny i un cantant que, sense fer sermons, recorda que el món s'està movent i molt.

Tornem amb la cronologia. Som ara al desembre de 1968. Els Rolling Stones finalment publiquen Beggar's Banquet, el que va ser el seu 8è disc al Regne Unit i 12è als Estats Units. Recordem que l'anterior era The Satanic Majesty's Request, que va ser un disc que per primer cop a la seva història no havia tingut dues versions diferents entre Estats Units i Estats Units, i així continuarien endavant. Per tant, ja s'acaben aquests embolics de si la versió americana, la versió anglesa, si aquesta cançó està en aquesta versió o aquesta altra, i també també s'acaba aquesta divergència de tenir 8 discos al Regne Unit i 12 als Estats Units. Bé, Beggar's Banquet es diria un tour de force, és auster, és cru, és sorprenent, tot i que, curiosament, va tenir pitjor resultat a les llistes que el seu predecessor. Amb el temps, molts el consideren el millor disc de rock dels 60, si més no un dels més influents. També marca l'última contribució realment significativa de Brian Jones, el podem sentir en aquell bottleneck quasi angelical que sona al tema No Expectations, que sona com un comiat abans d'hora. No hi va fer gaire més en Brian a l'enregistrament del disc. El grup tampoc va col·laborar, ell ja no hi era i la resta no feia gaire perquè hi fos. La portada del disc, una foto d'un lavabo públic de Los Angeles, es va considerar massa indecent i va ser censurada d'entrada. Per acabar-ho d'adobar, el disc va sortir gairebé a l'hora el White Album dels Beatles, cosa que li va fer ombra comercial. Però musicalment els Stones clarament estaven en forma ascendent, i aquí és precisament aquí on brilla un tema com Sympathy for the Devil, una de les cançons més fascinants del segle XX. La seva història és molt coneguda. Van entrar a l'estudi amb un esquelet quasi folk, i després d'hores de proves que podem veure documentades en aquesta pel·lícula documental del Jean-Luc de Godard. Després d'hores de provar amb aquesta cançó que al principi sonava molt folk, vam descobrir que el tema necessitava un ritme quasi de samba, amb congas, amb maranques, amb maracas i amb els wu-wu que acabarien sent icònics. Tot encaixa com una foguera ritual on cada instrument entra quan toca. Charlie Watts, imperturbable, el Nicky Hopkins, que es feia càrrec del piano dibuixant aquests llaços en Keith, entrant quasi a punyalades a guitarra, i Mick Jagger en primera persona prenent la veu d'un diable educat que recorre la història humana com qui passa comptes. Pons Pilat, els Romanov, guerres, revoltes, assassinats, els Kennedy. Jagger es converteix en cronista cínic d'una època que perd la innocència, i la banda troba aquí la seva veu madura, sensual, intel·ligent, perillosa, i com a paradoxa deliciosa, per fer una cançó sobre el mal, van haver de trobar el ritme més alegre del disc. Bé, fixeu-vos que n'hi ha citat, Brian. Però mentre Sympathy for the Devil naixia, fora de l'estudi tot era més complicat. El desembre de 1968, els Rolling Stones entren a enregistrar el Rock and Roll Circus, que era un programa de televisió, un especial de televisió, que tenia com una mena de format de circ, i tenia un cartell de luxe. Hi apareixen The Who, el Tom Hall, Jethro Tull, en John Lennon, Eric Clapton, Yoko Ono, Mitch Mitchell, el bateria de Jimi Hendrix, i fins i tot ens trobem amb una banda improvisada on tenim en John Lennon liderant i tocant la guitarra, i la va anomenar Dirty Mac, que era com una mena de broma sobre els Fleetwood Mac. I és una banda, evidentment, una cosa molt, molt exprofesso, amb Eric Clapton i Mitch Mitchell i el propi Keith Richards, que en aquest cas tocava el baix. Els Rolling Stones van disfressats de figures circenses, tant doncs, el pallasso, el director de pista, el domador, etc. I van tocar, van fer una gran part, mentre la resta tocaven dos o tres temes, els Rolling Stones en van fer uns quants més. Però al final en Mick va insistir que volia regravar la seva part. Entre la insatisfacció, perquè considerava que no els hi va sortir gaire bé d'entrada, i també la por que els Who els eclipsessin, perquè val a dir que els tres temes que toquen els Who, dos o tres temes que toquen els Who, mostren una banda en plena forma. I al final el programa estava previst que es emetés al gener de 1969, però no es va fer.
I al final, per aquestes anades i tornades, tot plegat va quedar al calaix i no es va recuperar fins al 1996, quan es va publicar, doncs, es va publicar en vídeo i també en disc. No només l'actuació dels Rolling Stones, també la resta. Avui, doncs, mirant-ho en perspectiva, jo diria que l'actuació de Rolling Stones tampoc desmereix. Sí que és veritat que veiem uns Who, ja us dic, molt inspirat, però tampoc seria com per tant. Bé, arriba al gener de 1969 i la banda encara navega en un mar d'incerteses. Hi ha rumors a nova gira americana, especulacions, fins i tot especulacions sobre una possible carrera en solitari del Mick Jagger. Hi ha problemes d'impagaments i hi ha impostos que els estan ofegant. Tot sigui dit, si un guanya molts quartos, doncs també ha de pagar impostos, però bé. I en totes aquestes, en Brian Jones li deneguen el visat per entrar als Estats Units per tots aquestes condemnes que havia tingut per possessió de drogues. Per tant, la gira queda suspesa i l'estudi es converteix en el refugi del grup, tenint prou en Brian Jones d'una forma cada cop més erràtica. Aquesta prohibició d'entrar als Estats Units serà quasi, quasi definitiva pels esdeveniments que trobarem amb Brian Jones i el grup. A més, finalment la part dels Rolling Stones, el Rock and Roll Circus, no es va poder gravar, entre d'altres, perquè la productora no havia cobrat. Els embolics econòmics eren cada cop més habituals a Can Rolling Stones. Al maig de 1969, la policia també registra la casa d'en Mick Jagger i la Marianne Faithfull. És clar que no només en Brian era el focus policial, però la veritat és que les coses amb en Brian empitjoren. I la banda creu que finalment necessiten un substitut. Que en Brian no pot continuar al grup i necessita un substitut. Ian Stewart, recordeu, pianista, tour manager, conductor i amic del grup, que encara és sota darrere de l'escenari, doncs encara té una veu important al grup, suggereix el nom d'un possible substitut, un guitarrista que té només 20 anys, de nom Mick Taylor, que en aquell moment està tocant en els Blues Breakers d'en John Mayall. El fan venir a l'estudi, toca amb ells i la química és evident. Al mes de juny, el grup li comunica amb Brian Jones, aparentment en bones maneres, aparentment en un cert consens, que ha d'estar fora del grup, i anuncien l'entrada de Mick Taylor. S'ha dit que en Brian era massa purista del blues i que la banda volia evolucionar, però jo crec que això no s'aguanta. En Brian Jones havia estat essencial a l'etapa pop. I ara els Stones tornaven justament al blues i al rock. Jo no crec que fos una qüestió estilística, una qüestió vital. En Brian Jones s'havia tornat una persona molt inestable i això, a la disciplina d'un grup que havia adquirit l'envergadura dels Rolling Stones, ho feia molt difícil. També ja us dic, el grup no ho va posar gaire fàcil, particularment en Mick Jagger i en Keith Richards, abans amics seus, però en aquell moment segurament no el van tractar gaire bé. Bé, el grup anuncia un concert gratuït al Hyde Park de Londres pel juliol per presentar en Mick Taylor, per presentar la societat. En Brian Jones, mentrestant ja fora del grup, parla d'unir-se amb un nou projecte de l'Alexis Corner. Però vet aquí que el 3 de juliol de 1969 en Brian Jones mor ofegat a la piscina de casa seva, aquella casa de camp. Ningú no va poder fer res, el va trobar flotant a la piscina. Les circumstàncies de la seva mort són confuses. Ell estava fent una mena de sopar, massa alcohol, havia convidat el cap dels paletes que treballen a casa seva per fer un beure. Les especulacions no es van fer esperar. Com acostuma a passar, doncs tot va ser idees boges, especulacions, i n'hi ha qui parla de complots d'altres instàncies, com si l'MI5 li importés la vida d'un rocker decadent com en Brian Jones. Bé, va ser tota una pena, mai no sabrem si en Brian Jones hauria estat capaç de desenvolupar el seu talent musical d'altres maneres, i queda com una incògnita. I un altre exemple de músic superdotat, però també inestable, que acaba fatal. I mentre aquest drama humà sacseja la banda, Sympathy for the Devil queda com l'últim rastre de la seva participació, minsa, però almenys present.

El 5 de juliol de 1969, només dos dies després de la mort d'en Brian Jones, els Stones finalment s'hi pugen a l'escenari del Hyde Park. Hi ha davant unes 300.000 persones, és un concert gratuït. Va ser la presentació pública del nou guitarrista, Mick Taylor, però el que havia de ser la presentació es converteix de sobte en un homenatge tràgic amb Mick Jagger, figura icònica, tota vestida de blanc, perquè el concert comença llegint un fragment del poema Adonai, l'elegia que el poeta Percy Shelley va dedicar al també poeta John Keats. És un moment, diria que tens, però també emotiu i simbòlic. La seguretat d'aquell concert, en una d'aquelles decisions que avui sembla impossible de justificar, estava a càrrec del Hells Angels, els Àngels de l'Infern. Encara no sabrien que mesos després això seria una idea bastant dolenta, però hi arribarem. No deixava de tenir un punt cínic, com de fet sempre han estat Rolling Stones. El grup passava per sobre de tot, inclòs un amic mort. Tot l'ambient de dol i incertesa, bé, tot i que aquest ambient els Stones s'aturen. Literalment dos dies després d'aquest concert publiquen un single que sorprenentment no conformarà part de cap LP d'estudi. Publiquen Honky Tonk Women, que és, de fet, el debut oficial discogràfic de Mick Taylor i alhora una de les entrades més elegants de la seva carrera. Una cançó que havia nascut als Estats Units en un ambient, doncs, això, de carreteres, de bars de carretera i trobades amb personatges pintorescos. Trobem l'empremta del Jimmy Miller des del principi, aquella famosa campana de vaques al començament la toca ell mateix per Cannonballs, que ja prepara el terreny per un d'aquests riffs que en Keith Richards feia com qui respira. I ens trobem amb un vell amic, en Bobby Keys, la saxofonista. Ja va aparèixer en Bobby Keys fa un parell de setmanes i ara ens retrobem amb ell com a músic de suport d'aquells que posen un segell importantíssim. És curiós que Honky Tonk Women és un single d'èxit absolut, però quan arriba el següent disc, el Let It Bleed, el tema no hi apareix. El que trobem és un tema que se'n diu Country Honk, que seria la seva versió cosina, una versió de la cançó, però aquí ja és despullada, és country, és hillbilly, influència directa d'en Grant Parsons i d'aquesta nova obsessió d'en Keith Richards pel country rock. Però és el single de juliol de 1969 que fixa la imatge definitiva, aquella barreja d'humor canalla i de sensualitat que fan que la cançó se't quedi enganxada al cap. Així doncs, en aquest moment vital tan complex, la mort d'un fundador, la incorporació d'un guitarrista prodigi, el dol col·lectiu i un concert multitudinari que ja forma part del mite, Honky Tonk Women arriba com una demostració incontestable. Passi el que passi al seu voltant, els Rolling Stones continuen.

Amb en Brian Jones fora del grup i fora del món, arriba Let It Bleed, un disc que sembla resumir en 40 minuts totes les contradiccions d'una època que s'apaga. És un disc on conviuen la grandesa gospel del You Can't Always Get What You Want, la foscor apocalíptica de Gimme Shelter i al mig cançons que podrien dir aparentment més humils com Let It Bleed, però que s'enganxen a la pell per tota la vida. Aquest disc, però, no es pot entendre sense el terratrèmol personal i professional que viuen els Stones aquell any 1969. Uns mesos abans de que sortís el disc, en Mick i la Marian Faithfull havien marxat a Austràlia per rodar la pel·lícula Ned Kelly. La relació entre els ambdós estava ja debilitada i durant el rodatge la Marian Faithfull pateix una sobredosi i entra en coma. Tot plegat sacseja un Mick Jagger que ja vivia dies emocionalment tensos. Només uns dies després que es fes el concert de Hyde Park i que en Mick i la Marian anessin cap a Austràlia, i s'enterren en Brian Jones el 10 de juliol i assisteixen a l'enterrament en Charlie Watts i en Bill Wyman. En Mick i en Keith no hi van, i és comprensible, per un cop no fan un acte cínic. La banda, que ja havia decidit continuar sense ell, es veu forçada a acceptar que la història de Brian Jones s'ha tancat de la manera més tràgica. Un mes després, el 10 d'agost, en Keith i l'Anita Pallenberg tenen el seu primer fill, vida nova enmig del caos. En paral·lel, en Mick Jagger troba un aliat inesperat, un amic

sense Brian, i mentrestant van entrant a cada parada que poden als estudis per anar gravant peces del nou disc. El Let It Bleed apareix al desembre, i hi ha qui diu que fins i tot supera el Beggar's Banquet, podria ser, ja us dic, dels discos que els que parlarem aquest vespre en costa molt triar. Però si musicalment tot floreix, emocionalment el grup està a les portes d'un dels episodis més foscos de la seva història. Al final de la gira americana, 6 de desembre de 1969, té lloc al Altamont Free Concert, concebut com si fos un Woodstock de la costa oest, i on hi van anar mig milió d'assistents. Hi toquen els Santana, els Flying Burrito Brothers, els Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, i finalment teníem els Rolling Stones com a caps de cartell. Els Rolling Stones tenen un accés a megalomania i volien tancar la seva gira americana amb això, amb el seu Woodstock. I van fer com el Hyde Park, contracten els Àngels de l'Infern per fer-se càrrec de la seguretat, el que és com contractar el Keith Richards per vigilar la farmàcia. Els Grateful Dead també eren al cartell, però no arriben ni a pujar a l'escenari, la violència ja s'havia descontrolat, els Àngels campen per l'escenari, pel backstage, pugen, baixen, són contractats com a seguretat i pagats amb cervesa, i actuen més com una força d'intimidació més que no pas de protecció. El caos arriba al punt màxim quan, durant la interpretació dels Rolling Stones del tema Under My Thumb, un noi negre, Medic Thunder, és assassinat d'una punyalada per un àngel de l'infern davant de l'escenari. Tot plegat queda enregistrat a la pel·lícula documental que s'hi havia contractat, aquell moment filmat i vist arreu del món, s'ha convertit en una mena de final simbòlic del somni hippie dels 60. De fet, pocs mesos abans havia estat l'assassinat de la Sharon Tate a mans de la família Manson, i tot plegat mostrava la cara més sinistra del hippisme. I així és com un disc com Let It Bleed tanca els 60 amb un epílag doncs honest. Mentre el món s'esquerda, la banda ofereix un repertori que costa de superar. Un altre cop tenim el Jimmy Miller dirigint l'orquestra amb elegància, en Keith es multiplica i en Mick Taylor, el nou guitarrista, comença a deixar empremta. Si mirem un fil cronològic, notarem com només en un any i mig aquest grup ha fet una mutació impressionant dels espurnejos psicodèlics de 1967 al realisme cru de finals de 1969. Ara posarem aquesta joia que dona títol a la pel·li, Let It Bleed, i deixarem que ens recordi que els Stones de 1969 són encara avui medicina pels dies durs.

A principis de 1970, els Rolling Stones viuen un veritable moment de cruïlla vital. El mes de febrer, amb l'assessorament d'aquest príncep Rupert Lowenstein, els convenç que la millor manera de salvar la seva economia és, d'una banda, convertir-se en exiliats fiscals, traslladant-se a França, on la pressió fiscal era molt més baixa, i també els convenç per trencar definitivament amb l'Alan Klein. El problema, que l'Alan Klein encara tenia els drets de totes les seves gravacions fins aquell moment, gràcies a contractes antics signats sota la tapa de l'Andrew Oldham. A conseqüència pràctica, durant dècades cap recopilatori de Rolling Stones podia incloure totes les èpoques, totes les cançons, un embolic monumental que van patir els seguidors del grup quan encara es compraven discos. Ara, evidentment, amb Spotify i d'altres això no val per res, però amb una carrera com a Rolling Stones ja ho hem vist, que moltes cançons mítiques no apareixen als LPs oficials i, per tant, s'havia de tirar de recopilatoris. Però, clar, compraves un recopilatori i si hi havia It's Only Rock and Roll, no hi havia Jack Flash. I així, si hi havia una, no hi havia l'altra, perquè depenien de la tapa

on era. No es va resoldre l'embolic fins al 2002, fins als festus de la celebració pel 40 aniversari de la banda, mitjançant un pagament, evidentment. Però tornem al 1970, on trobem també l'arribada d'una de les icones, icones del rock, icones de la, del pop art, la llengua dels Stones, aquell logo que dissenya un tal John Page, un estudiant de 24 anys que cobra només 250 lliures. I bé, sí que és veritat que el 1982 aquest senyor va vendre els drets físics al dibuix amb una empresa dels Stones per 26.000 lliures. Però bé, no està malament per un gargot que des d'aquell moment va dominar samarretes arreu del món. Aquest mateix any, 1970, el Mick Jagger estrena dues pel·lícules. Aquesta Ned Kelly, la que parlàvem abans, la crítica jo no l'he vista, diu que més val oblidar-la, que és un desastre. I després estrena Performance, una pel·lícula que havia rodat dos anys abans, ja vam parlar la setmana passada. Amb el temps s'ha convertit en una pel·lícula de culte, no té res a veure amb Ned Kelly. No és una meravella, però és una altra cosa, té un cert punt inquietant i en Mick Jagger no està pas malament. Val a dir que interpreta un músic que bé, ve sent ell mateix. Afortunadament per tothom, el 1970 en Mick veu que el seu talent no és al cinema i no hi tornaria fins a ben entrats als anys 80. Els Rolling Stones també arriben amb ja cansats de dependències industrials, arriben amb un acord històric, creen el seu propi segell discogràfic de nom Rolling Stones Records, i a partir d'aquell moment gravarien per si mateixos, i en aquest cas distribuiria una companyia com Atlantic Records, és a dir, recuperen per fi el control de la seva música. I arriba el 1971 i arrenca una nova etapa, l'etapa de l'exili, l'etapa francesa. La banda es trasllada a la Costa Blava de França, mentre que la Decca sí que va traient els discos d'arxiu, cançons no publicades, intentant munyir la vaca, el catàleg que encara controla. Però els Rolling Stones ja són un altre animal, tenen segell propi, logotip propi i un futur que volen escriure al seu ritme. I aquí és on esclata un disc com Sticky Fingers. Primavera del 71, una portada memorable dissenyada per l'Andy Warhol amb una cremallera real. El disc va duia una peça de roba amb una cremallera de taxa, una idea brillant i alhora un mal de cap pels distribuïdors. I això tot entra amb un altre single d'aquells que ho canvien tot, Brown Sugar, un riff que entra com un ganxo a la mandíbula. Tenim el Bobby Keys fent diablures amb el saxo, i converteix 3 minuts i mig en una festa major universal. La lletra continua generant debats avui dia, parlar d'esclavitud, parlar de sexe, parlar de poder, tot servit amb la barreja d'ironia i provocació que només un tio com Mick Jagger podia permetre's. No seria pas una cançó políticament correcta i és definitivament als antípodes del woke, i seria cancel·lada avui dia si no fos perquè es tracta d'una cançó per a boomers com nosaltres, que a ningú no els importa. És una cançó incòmoda, si mirem la lletra, i per això mateix és fascinant, una bomba que rellisca en límits morals. El més curiós és que Brown Sugar no és una creació de 1971. De fet, s'havia enregistrat el desembre de 1969 a l'estudi Muscle Shoals durant la gira americana posterior a Let It Bleed. Ja us hem dit que quan giraven pels Estats Units aprofitàvem parades i anaven registrant a diferents estudis. I va quedar al calaix esperant el moment adequat. I quin moment. Quan el tema veu la llum, ja ha passat l'era de la Decca, ja hi ha un logotip icònic als discos i els Stones són a punt de convertir-se en exiliats a França. Brown Sugar és, de fet, la porta d'entrada a la dècada dels 70.

Després del terratrèmol emocional i musical que suposa Brown Sugar, el disc Sticky Fingers no afluixa gens. I la següent patacada és un tema que du per títol Beach. Aquí els Stones, també gens políticament correctes, els Stones mostren el seu vessant més soul rock amb una secció de menys espectacular que tenim en Jim Price i en Bobby Kiss un altre cop. Tots dos amb estat de gràcia, són llips, riffs que fan moure el cul sense demanar permís. És una cançó construïda per funcionar en directe. Té una intro seca, estrofa que aguanta suspens, un bon que esclata i un solo de vents que converteix el tema, doncs això, en festa major amb perfum de Memphis. La lletra de Beach. I sí, no parlem de platja. Aquesta lletra juga amb el carnal i el cínic, dues especialitats de Mick Jagger que aquí afina aquesta mena de llenguatge mig lúdic, mig provocador que defineix bona part de Rolling Stones als 70. I darrere, doncs, hi ha una banda absolutament afinada, després de tants quilòmetres de gira. Ja no entren a l'estudi com convidats, sinó com a propietaris d'un so, d'un estil, d'un univers propi. El que us deia, els Rolling Stones ara només sonen a Rolling Stones. Els Stones del 71 connectant amb el soul i el rhythm and blues perquè l'han mamat des del principi i ara, doncs amb recursos, amb confiança i amb una secció de vents demolidora, ho tornen en forma de cançó. La portada del disc, ja hem parlat abans, una obra d'Andy Warhol, durant molts anys molts van pensar que aquell paquet que es veia de primer pla era el de Mick Jagger, però la realitat és encara més pop. En realitat era Joe D'Alessandro, actor i figura recurrent de la Factory de l'Andy Warhol. Un detall, doncs això, que reforça encara més la connexió art-rock que definia, doncs, el grup en aquells moments. Ja vam parlar d'en Joe D'Alessandro al programa que vam dedicar als personatges que plorlaven per la Factory d'Andy Warhol aquí al Ràdio Mollet. En paral·lel, en Mick Jagger es casa amb la Bianca Pérez, una hereva nicaragüenca, amb un casament a París tan glamurós com caòtic. Keith Richards també viu el seu propi idili amb la seva dona, el seu fill molt petit i amb les drogues. I tot plegat ajuda a entendre el moment emocional i musical de la banda. Beach, en aquest context, és com la segona onada després del cop inicial de Brown Sugar dins del metratge de la duració de l'LP. Si Brown Sugar t'havia sense aire, doncs aquesta s'empeny encara més endavant. Val a dir que Sticky Fingers no és només un disc gran single, sinó una declaració de poder com a unitat monolítica. Els Stones entren als 70 no com un grup de rock, sinó com una institució cultural, amb llengua pròpia, mai millor dit, i un so que marcarà el camí durant tota la dècada. Això és Beach.

I només un any després d'aquest Sticky Fingers, a la primavera de 1972, es publica un nou disc del grup, de títol Exile on Main Street. Ara ja estan a França. I ho feia, aquest disc comença amb un tret de sortida que és gairebé doncs, una bufetada sonora, una cançó de títol Rocks Off, el tema que obre el disc. Té un so saturat, ple de capes, on les veus apareixen i desapareixen com si vinguessin d'un passadís ple de fum, i no és cap efecte de la mescla, és exactament el que buscaven. És la sonoritat d'una banda immersa en el seu caos creatiu i reflecteix sobretot com es va gravar en gran part aquest disc. Anem una miqueta a pams entre abril i octubre de 1971. Els Rolling Stones ja viuen a França com a exiliats musicals. Havien fugit, recordem, del Regne Unit per evitar un sistema impositiu doncs, que els hi apretava molt, i en aquell moment que anaven fluixos de quartos, bé, gairebé els arruïna. En Keith Richards va llogar a una mansió a Villanelcote, a la Costa Blava, per instal·lar la base, el camp base del grup. Què hi havia en aquella casa? Doncs era, hi havia un soterrani laberíntic humit, calent, ple d'habitacions petites i sense ventilació, amb unes reixetes decoratives al terra que semblaven esvàstiques. En Keith insistia que aquesta vila en el Cot havia estat quarter de la Gestapo, però una miqueta de recerca històrica demostra que probablement és més mite que realitat, un cop més. I com acostuma a passar amb els Rolling Stones, s'alimenten de mites que ells mateixos els agraden per donar aquesta idea de provocació i de bé, aquelles esvàstiques que es veu a la casa, que sí, que hi eren, però eren motius decoratius habituals de finals del segle XIX, quan es va construir aquella mansió. I també els nazis pràcticament no van ocupar aquella zona. Per tant, aquella història de quarter de la Gestapo era tot una mentirijilla. El que sí que és real és l'ambient. El Cot, aquella mansió, es converteix en un formiguer humà. Músics amics, hippies, traficants tècnics, criatures estranyes que passen dies i nits en allà sense que ningú sabés exactament qui eren, i de tant en tant, fins i tot, gent com en John Lennon apareixia com qui passa a buscar gel, i en gran part doncs això era quasi la mascota del grup en aquella casa. Les festes, l'heroïna, el calor insufrible i el desordre absolut definien la vida diària de la banda. Tot aquest ambient inevitablement acaba filtrant-se en el so del disc. I quin disc, amics. Però per gravar en allà calia una solució que fos tan salvatge com pràctica, i així és com arriba al jardí de Neil Coat al Rolling Stones Mobile Studio, un camió que havien convertit en estudi de gravació complet. Era rudimentari, però funcionava. En aquest entorn es graven la majoria de basses d'Exile on Main Street d'aquest disc, guitarras que s'enregistren de matinada, frases vocals improvisades entre rialles, vents afegits quan en Bobby Keys s'espertava en el moment adequat, bateries capturades en sales que semblaven calderes industrials, tot plegat fa que el so d'Exile sigui únic. I en just el primer tema, en Rocks Off, això es nota des del primer segon. No acostuma a ser una cançó citada, però per mi és la meva favorita del disc, i també per extensió de la carrera del grup. Un tema que, doncs això, que no acostumaven a tocar en directe, una barreja densa i imperfecta, que és absolutament deliberada. No hi ha so polit, hi ha textura, hi ha suor, hi ha pols. És a primera vista que Exile on Main Street no és en absolut una col·lecció de singles, sinó és una mena de viatge sonor, un manifest d'intencions, una porta que s'obre a l'abisme.

Chip Rocks Off és la porta d'entrada explosiva a l'univers del Dissex Island Main Street. Torn and Frayed n'és l'altra cara, és la cara íntima, la que baixa pulsacions i obre una finestra al costat més country soul dels Rolling Stones. És una cançó sobre un guitarrista gastat, un músic que se sosté amb filferros, però que continua tocant perquè no sabria fer res més, tot plegat sona molt familiar. La petjada d'en Grant Parsons és claríssima. Hi ha un son un pè de l'estil, hi ha un orga suavet, hi ha cors que sembla una pregària, una producció que no busca lluentons. És una peça que ofereix respir dins el magma d'Exile en Main Street, una mena de bombeta de cuina a les 3 de la matinada que contrasta amb les llums de Naó, que és Rocks Off, que encara són aquí de fons. I totes dues són imprescindibles per explicar el disc, per explicar aquest Exile on Main Street. Però per entendre Torn and Frayed, doncs cal tornar a Villanelle Cote, la mansió d'en Keith Richards a la Costa Blava, on els Stones van viure i sobreviure com a exiliats fiscals entre abril i octubre de 1971. Aquesta atmosfera, combinada amb el ritme de vida de la banda, fa que l'enregistrament d'Exile sigui famós, doncs això, ja ho hem dit, per ser un caos absolut. En Mick venia i marxava constantment, estava amb la seva futura dona i després flamant esposa a París, mentre que Keith Richards vivia el seu punt més alt d'addicció als opiacis. Això significava horaris impossibles, nits que començaven a gravar a les 6 de la matinada, només perquè Keith apareixi inspirat. Els altres membres del grup, en Charlie Watts, en Bill Wyman, en Mick Taylor, sovint ni sabien si aquella nit hi hauria sessió o no. La calor i la humitat d'aquell soterrani on tocaven feia que els amplificadors i els micròfons fallessin. L'acústica és irregular i, tot i ser un malson tècnic, va acabar contribuint al seu espès amb reverberació natural, una textura, doncs, textura bruta que defineix el disc. Per acabar-ho d'adobar, el consum elèctric de l'estudi era tan alt que els enginyers del grup van haver d'acabar connectant-se il·legalment a la línia del ferrocarril de davant de la casa per tenir prou potència. I el que hem dit abans, Villanelle Cote era una porta giratòria de personatges, un reguitzell d'amics, de hippies, de traficants, de famosos, que entraven i sortien com si fos un hostal bohemi. Alguns sí que avançaven dies, d'altres només hores, sovint quan arribava algú inesperat, una trompeta, un piano, una veu, acabava participant en alguna gravació espontània. I encara que tot funcionés a batzegades, la banda continuava endavant. El març de 1972, en Keith acaba viatjant a Suïssa per començar a desintoxicar-se i estaven en les sessions de postproducció del disc. I el maig de 1972, finalment, doncs, Exile on Main Street surt del carrer. És un doble disc, una miqueta a l'estil del que era una miqueta de moda en aquella època. Un disc doble, 18 cançons, sense temes per omplir. És una obra monumental que capturava, sense filtrar-ho, doncs, la situació, la bellesa, la humanitat d'un grup que havia sabut convertir la seva vida desordenada en art. I un tema com Torn and Frayed és potser això. És una confessió, una redempció i un respir, ja ho he dit, l'altra cara de la moneda d'un tema com Rocks Off. I tot amaga una veritat tan senzilla i tan poderosa com aquesta. Quan tot falla, seguim escoltant música tan bonica com aquesta que sona ara mateix. Això és Torn and Frayed.

0: I embolcallats en una cançó tan maca com aquesta Torn and Frayed, ens acomiadem. Ha estat per mi tot un tour de force per poder narrar a tots els ets i uts d'una època inigualable, la que segurament ha forjat la llegenda de les Rolling Stones, que no us penseu, a mi m'encanta la primera època i també l'etapa del pop psicodèlic, que no tothom disfruta d'ella. Però és impossible ser fan del rock i no veure en aquests quatre discos que hem citat aquest vespre una mena de quatre evangelis apòcrifs.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'univers no va ser fet a mida de l'home. Tampoc no li és hostil. És indiferent. Carl Sagan.

0: Bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, Emma, com estàs?
1: Lucía, per què parles en plural?
0: No he parlat en plural, però què?
1: Doncs que es veu que no t'has assabentat que la Joana avui no vindrà.
0: Ah, i la Clàudia pel que veig tampoc, oi?
1: No.
0: Doncs tens raó. Bueno, doncs això canvia una mica els meus plans, però no passa res.
1: A veure, pots intentar parlar del que volies igualment, no?
0: N'estàs segura?
2: Parla, la Joana.
1: Joana? No, la Joana no parla.
0: No està la Joana.
2: Aquesta Joana.
3: A veure, noies, voleu començar una vegada? M'estic adormint.
1: Vinga, va, Lucía.
0: Bé, nois, avui m'agradaria comentar el tema boom, que ho està patant a les xarxes.
1: El tema boom, no?
0: És el tema boom.
1: Doncs jo ja sé de què parles. Aquests pitxos estranys que són persones, però a la vegada són animals. Oi que sí?
0: Exacte, Emma. No, avui parlarem dels terians, que, com bé has dit, són persones que s'identifiquen com animals.
1: Doncs és l'única cosa que es debat a les xarxes. Principalment perquè hi ha molta gent que no aprova aquesta idea.
0: El terme ve de... Teriantropi, que és teriantropia, una paraula d'origen grec, anda, mira, que uneix terion, animal, i antropos, amb humà.
1: Doncs realment aquesta idea que els humans també fossin animals ve de fa molts anys. De fet, segur que tots coneixem, com a mínim, algun mite sobre humans mig animals.
3: Pan.
0: Però, com bé has dit, tot acostumava a quedar-se amb mites, no passava la realitat. I ara, doncs, en qüestió d'unes setmanes, tothom vol ser un terian.
1: A veure, jo no sé si m'estic tornant boja, però jo personalment penso que això només és una moda, que s'està donant bombo perquè fa gràcia. O sigui, ja està.
0: Ja, ja. Jo penso que és una bogeria, o sigui, literal.
3: A veure, això s'ha viralitzat ara, eh? Perquè fa anys també estava, ja, i hi havia gent que feia operacions, però això és com que ara ha vingut el boom de cop,
0: sí.
3: Però ja està.
1: A veure, a mi em va sortir...
3: És el que diu l'Emma, que és com el boom
1: d'ara. Sí, a mi em va sortir fa uns mesos, però és que ara és que...
0: Sí. Ara és uno tras un altre, tras... Sí, sí, i vas llançant cap avall, i tots són vídeos dels animals aquests. Bueno...
1: Noies, vosaltres, doncs, què en penseu? Però què penseu? De, en plan, que una persona se sente un animal.
3: És que jo no entenc com poden tenir aquest sentiment de dir, vale, és que jo me siento galgo. És com...
1: A mi el que em fa gràcia... A mi el que em fa gràcia és me siento un gato de raza no sé què, mestizo de... Bueno, unes especificacions aquí, que madre mía.
4: A mi em va sortir una mascarla, amb una màscara de gos que em deia, no, yo soy un bichón maltés con raza de galgo con esto y... Amante religiosa.
5: ¿Eh, Joana?
4: ¿Qué? Ah, sí, yo también. Yo me siento... ¿cómo se llama? Bulldog francés.
6: Bichón marqués.
2: Yo orca.
0: Bueno, ara ve la pregunta del millor. Vosaltres seríeu algun cop terians?
1: No.
3: Jo no.
4: No, per carnaval.
0: Per carnaval, clar, però...
4: Per fer la classe.
0: Sí, però...
4: La gent va de vàter, nosaltres vam de terrions.
0: Però que aquest dissabte ningú anirà a Arc de Triomf, oi que no? A passejar
3: terrions. Ah, aquest dissabte hi ha això.
4: Sí, sí, sí.
3: Què dius?
0: Hi ha una quedada de terrions.
3: Doncs pues potser m'hi passo i vaig a mirar què hi ha.
7: No aniran perquè els hi fotran la hòstia.
1: Sí. A mi una
3: pobrets,
1: cosa...
3: en realitat, eh? Pobrets.
1: Una cosa que em sorprèn són els salts que fan. Seríeu capaços de fer?
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta'm una cosa. Algú ho heu provat?
3: No.
2: No.
1: No.
2: No. I no sé ja.
1: No.
4: La gent,
1: no és
4: jo. Hi ha un al barrio chino que té el cabell vermell que salta, tio, salta 2 metres. Sí. I salta una persona.
8: Impossible. La persona que més ha saltat a la història és 1,3 metres.
4: Uau! Però que salta una persona.
7: I... Bueno, pues mira, eren 90 centímetres, tio.
8: A veure...
4: Bueno...
8: Però saltar una persona és molt fàcil.
0: Vale, jo mireu, nois.
4: Pero dos piernas.
0: No, ara, ja està. Que ja hem deixat el tema. Personalment, crec que tot això se'ns està anant de les mans i probablement sigui, com hem dit, el boom, una moda i prou.
1: Totalment. De fet, la majoria de temes que són tan bomba acaben quedant en res.
0: Això no és per fer publicitat. Però què penseu de la cadena de Terians? Ah, que m'he adelantat. D'aquest cap de setmana es veu que se'n reuniran un munt. A mi em fa una mica de coset. No, no.
3: Són els Terians ahir.
0: Jo dic una cosa.
3: Hi ha tants? En realitat.
7: No.
0: Jo em trobo...
7: Sí. Molta gent anirà
0: per sense voler. Una quedada d'això i em porten una corretxa a la boca perquè passegi un gos i jo no sé què faig, eh? O sigui,
3: me voy corriendo.
7: Si em mossega, què fas?
4: Oi, sí, a una nena, una mare l'ha denunciat a un Terian per mossegar-li.
3: Què dius?
4: Sí,
7: hi ha un vídeo,
3: Però, home, jo li diria, a veure, hem controlat una mica que...
0: No, jo tinc la solució. Portarem a la cara del gos del Pere al Coco que fot mossegades a qualsevol. I ja està, tio.
7: Una cosa, compa, sembla Tum Tum Sahur a Terians.
3: A Zixever, a Terians.
4: Zixever.
1: Bueno. Bé, crec que és hora de passar les accions. Va sortir gats ara i ara en vols més. Se't veu a la cara, sí que en vols més.
7: Tinc la casa clara, no saps cap per res. Sé que estic a sobre, home. Fa marxar les 7. Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I de qui parles avui, Janís?
7: Doncs avui us parlaré de l'Helena.
1: Ole!
7: Dit això, comencem. Ens situem en un dilluns, però no era un dilluns qualsevol per l'Helena. Era el seu primer dia d'intercanvi a Anglaterra amb l'escola. L'Helena anava a una casa amb dues de les seves millors amigues, la Sara i la Txell. Quan vau arribar a la casa, us la vam presentar i us la van ensenyar tota. Un cop instal·lades, vau decidir anar a veure la ciutat amb el grup de l'escola. Però hi havia un problema. La casa era a les afores i havíeu d'anar al centre. L'única opció era l'autocar. Què fas? A. Li demanes a la mestressa de la casa que t'expliqui com funcionen els busos. B. Li preguntes al ChatGPT.
1: Lucía, parla amb experiència, sisplau.
0: Escolteu-me, és que m'estic sentint molt identificada de quan vaig marxar a Londres.
7: Ho he fet segons la meva experiència.
3: Vale, jo també. Vale. Sí, crec
0: doncs,
3: que tots.
0: Doncs la meva també va ser una mica així. Així que direm que li demanes ajuda a la mestressa de la casa i que t'expliqui com funciona.
1: Que després no te'n recordis serà una altra cosa.
7: Doncs quan li demanes ajuda, la dona passa de tu. Surt de casa, agafa el cotxe i marxa. T'has quedat igual. Així que no et queda un altre que anar a l'estació i preguntar-li al ChatGPT. Un cop seu a l'estació, la Sara diu que segons la IA heu d'agafar el bus B4 i baixar al cap d'11 parades. A l'Helena li sembla molt estrany, perquè hi hagués tantes parades fins al centre, però tot així va confiar en la seva amiga. Quan estava a punt d'arribar, un altre bus us va passar pel costat i a dins hi veieu els vostres professors. Us espanteu molt i baixeu immediatament a la següent parada. L'Helena entra al Google Maps i s'adona de la tragèdia. En comptes d'estar al centre, sou a l'altre punt a les afores. La Sara s'havia equivocat escrivint el nom de l'estació. I el pitjor, heu de ser al centre en 25 minuts com a màxim. Què fas? Ah, vas caminant, bé, tornes a agafar el bus.
0: Vas caminant, però caminant corrents. Exacte. O sigui...
7: Decidiu anar caminant. Al principi tot va bé, però al cap de 15 minuts els mòbils es queden sense cobertura.
0: No.
7: Esteu perdudes i sense internet. Què feu? Busqueu algun mapa fixe per ubicar-vos i intenteu trobar cobertura com sigui.
0: Home, busques un mapa, no?
4: Uf, és que un mapa físic tu el sabries fer.
0: No el sabria.
3: Vinga.
1: O sigui, de Mollet sí, però d'aquí que jo no sé ni...
0: No.
1: Vale, va, doncs.
4: Va, ens la juguem igualment.
0: Va.
7: La?
0: Sí.
7: Després d'una estona buscant, finalment trobeu un mapa d'aquest carrer. Però teniu un problema, no l'enteneu.
0: És que...
7: Però al final, us hi fixeu bé, li feu una foto i sortiu corrents. Però per molt que vau córrer, vau arribar tard, al punt de trobada. La professora s'enfada moltíssim, us renya i com a càstig us deixa sense l'excursió a Londres. Bé, doncs fins aquí aquesta història i ens retorna la setmana que ve.
0: Oh.
2: Estan en fets reals, això.
7: Bueno, alguna part sí. La de que vam tindre que anar a caminar, vam perdre el bus, i la de que l'altre bus estava en el nostre professor, sí.
0: Mira, a mi i a la Joana ens va passar que estàvem a l'altra punta, també. Havíem d'agafar l'autobús. Ens van ensenyar molt bé com funcionava el sistema. Us heu de pujar en aquest altre. Què passa? Que els busos van funcionar el primer dia. Durant tota la setmana mai van tornar a passar aquells busos.
7: No, jo vaig sortir a la mateixa hora el següent dia, però va passar un altre. I vam dir, pues serà aquest. Vam pujar
0: i
7: vam veure l'altre cantó a la Txell, al JL i a la Piedad.
0: No. Bueno. Però us vau passar bé i segur que vau riure un munt.
7: Sí, bé, doncs fins aquí la història d'avui i ens retornem la setmana que ve. Adeu.
6: Hola a tots i a totes, nosaltres som els Germans Bum Bum i estem aquí amb un nou programa de Recordem Història.
1: Bum bum bum, bum bum bum bum bum
0: bum. Arriben i arrasen.
6: Bum bum.
9: Avui us portem una història real que sembla de pel·lícula, de suspens.
6: La vida i el cas de Jeffrey Epstein. Un financer multimilionari que va construir un imperi a l'ombra d'abusos sexuals, menors i molts interrogants sense resposta. Com els meus exàmens.
9: Repassarem qui era Epstein, com va arribar al poder i què se sap del seu entramat d'abusos i com va acabar morint en una presó de Nova York enmig de tota mena de teories.
6: Jeffrey Edward Epstein va néixer el 1953 a Brooklyn, Nova York. Va començar treballant de professor i tot i no tenir títol universitari.
9: Va aconseguir entrar al món de les finances, primer en bancs de Bear Stearns i després amb la seva pròpia firma d'inversions. Per cert, la seva banca va col·lapsar el març de 2008 per culpa de les hipoteques. Per això, nanos, millor apostar-ho tot al casino.
1: Vale, nanos.
6: Nanos. Bum, bum. Bueno, amb els anys es va convertir en un multimilionari i va reunir un cercle social d'èlit. Empresaris poderosos, pablos, membres de la realesa, polítics i celebritats. Sovint es presentava com un filàntrop. Per gent inculta com el Pablo, persona que ajuda als altres. I un home d'èxit.
9: Però darrere d'aquesta imatge d'home respectat, sí, amagava una realitat molt fosca. A veure, comentaris, Paula?
6: No, algun comentari aquí?
10: Sí. Ara ve la xitxa, no?
3: Ara ve
0: la xitxa.
6: Ah, voler xitxa, bueno. D'acord, cap al 2005, una família de Palm Beach, a Florida, denuncia que Epstein ha abusat de la seva filla de 14 anys a partir d'aquí s'inicia una investigació policial que destapa un patró d'abusos sistemàtics a noia molt joves. Una de les peces més inquietants del cas és la seva illa privada, al Carib, Little Saint James. Epstein la va comprar el 1998 i aviat va ser coneguda com l'illa dels pedòfils.
0: Hòstia, tio.
9: Allà hi tenia de tot, viles de luxe, piscines, platges privades i fins i tot un heliport.
6: Ole. Bueno, però segons les denúncies, aquest paradís s'utilitzava com a centre d'una xarxa de tràfic sexual. Les noies hi eren traslladades en avions i vaixells privats.
9: Malgrat la gravetat dels fets, l'any 2008, Epstein va arribar a un acord judicial força tèrbol.
1: Espera un moment, què vol dir tèrbol? Així com a curiositat.
3: En plan que... Bueno,
10: turbio, aquest.
1: Ah, vale.
0: Però ho havien de dir ells.
6: Que era Pablo tèrbol, que és?
3: Quan l'aigua està tèrbola, és que està com que no es veu.
1: Vale.
10: No gaire net.
3: Exacte.
1: Molt bé. Ho s'han salvat, eh?
10: Força brut.
0: Quasi.
6: Es declara culpable de càrrecs menors relacionats amb la prostitució i rep una condemna molt criticada. Només uns mesos de presó i amb unes condicions superlaixes.
9: No sóc un depredador sexual, sóc un delinqüent. Va arribar a dir Epstein en una entrevista el 2011, intentant treure importància al que feia.
1: Com si no fos important.
0: No, és
3: no,
0: que
3: no. Per nada. No.
0: Ell no mata, només el compra els ganivets.
7: Lubin.
6: Bueno, el juliol de 2019, Epstein és detingut de nou. Aquesta vegada a Nova York, acusat de dirigir una xarxa de tràfic de menors entre Florida i Manhattan.
9: I aquí ve el gir. Pocs dies després de la detenció, el trobem mort a la seva celda del centre correccional de Manhattan.
6: Fuà.
0: Toma ja.
6: Gir dramàtic.
1: I el piriri.
9: Fuà. Si no s'ha matat també.
6: Pausa dramàtica.
3: Aquest segueix viu, el piriri.
9: Sí. Con aceite de bebés y todo eso. Ese también estaba en estos temas.
3: Sí, Michael Jackson está vivo.
6: Sí, también.
9: Sí, claro.
6: Bueno, espérate ahora las teorías.
9: Dando vueltas con el Epstein por el mundo.
6: La autopsia oficial diu que va ser un suïcidi. Però les irregularitats a la presó. Com que les càmeres no funcionessin, han alimentat tota mena de teories conspiratives.
9: A Twitter encara corre que està viu. Allà he llegit una paranoia que diu que Israel, que és a Israel, Gràcies pel comentari, Josep 234.
11: Vaig a buscar-ho.
12: La foto que ja estava feta mia, que et veia baix, tio.
11: Anem a buscar si surt.
3: A veure, a veure.
9: Bueno, jo sincerament amb els meus diners me l'hauria gastat al casino.
6: Vinga. Sí. Sí, saps.
3: Ara, moltes teories, però és que...
6: Sí, són
9: jo crec que està teories. Vivo. Jo crec que està vivo dando vueltas por el mundo con P. Diddy i Michael Jackson.
6: Sí, Michael Jackson.
0: Està amb el... Sí, sí, segur que està sí. amb el Michael.
6: Sí, sí, sí, sí, claro,
3: con su amigo.
9: Michael Myers.
3: Michael, sí, venga.
6: Bueno, d'acord, tornem la setmana vinent amb més, però no millor, perquè és impossible.
9: Adeu.

0: Hola, bona tarda. Som el Lluc i la Meri i us donem la benvinguda a Qui té raó?
1: Sí, i avui us portem un debat sobre unes festes que van passar fa uns dies. Segur que se'n recordeu.
0: Exacte. Parlem de carnaval. Què és millor, disfressar-se amb els amics...
1: o fer-ho amb la família?
0: Doncs comencem.
1: Per començar, amb la família és millor perquè passes més temps junts fent la disfressa. I t'ho passes genial. En canvi, amb els amics és molt més soso.
0: No és gens soso. Soso sí que és anar amb la família, que sempre van anar de coses antigues i avorrides. Amb els amics és molt més divertit perquè pots anar de parides.
1: D'acord, però la família és de família. Per exemple, molt amor si algú té un gos o algun animal, i també el disfresses. O veure els avis fent el ridícul amb la disfressa. Això no té preu.
0: I què? Si no tens mascota no et pots disfressar? Amb els amics t'atreveixes amb tot. El que és el ridícul o atrevit. No tens aquest fre moral o familiar que et fa dubtar si disfressar-te, si la disfressa és apropiada o no.
1: Ja, i el record què? No has pensat en la memòria que es crea? Aquell moment de quan et vas disfressar amb els avis? O veure els teus germans a conjunt amb els pares? És el tipus d'imatge que acaba en un marc de fotos al saló, no només una història que desapareix, jo què sé, en 24 hores.
0: Ja, però és molt més còmode anar amb els amics. No has d'esperar que els nens es quedin quiets i que els avis s'hagin de seure cada 2x3. Vas a la teva bola amb el teu grup.
1: A veure qui guanya.
0: Sí, millor. Presentadores, voteu, sisplau.
2: A veure, jo...
3: Molt difícil, eh?
2: Jo ho tinc molt clar, la veritat és
3: Però perquè tu...
2: Jo sempre faig amics i família i la veritat és que veure el meu avi...
1: Un mix.
2: Disfressat de lleó amb una cua, una diadema així tota plena de pèls i la cara de color... taronja, amb pintura, intentant rascar-se el nas així, perquè li pica, tio, no té preu. O sigui, jo em moro de risa. Entre això, aquest any ens hem disfressat del Mago de Oz, i jo anava de Dorita, i la meva gossa, que és una cachogosa, feia de Toto, que és un gosset així. Mira, vam riure un munt. Jo la veritat és que sempre família.
3: Jo, el meu germà i jo de petit sempre feia amb la família... Sí, ens vam disfressar de los Minions, oh. Vam disfressar també del Rei León, de la Frozen, coses així. Però ara, quan ens hem fet més grans...
0: De la Heidi.
3: Sí, també. Tota la família de Heidi.
2: Toma ja.
3: Però ara ja no ens disfressem llavors. Jo voto ja, amics, bueno. Ja. Ara, fa un temps, votaria família. Ara, amics.
4: Jo és que... No sóc ja ni amb família ni amics, no sóc de disfressar-me.
2: És que tu et Mira, aquesta família fa les coses al revés. Tu et disfresses a Cap d'Any.
4: Sí, jo em disfresso a Cap d'Any amb la meva família. Però per això diríem amics.
2: Bueno, doncs guanyen els amics, nois. No ho puc fer més.
0: Ho veus? És que disfressar-te amb els amics és l'hòstia.
1: Ja veurem la propera setmana. Doncs això ha estat Qui té raó.
0: Ens veiem la setmana vinent amb un nou debat.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a La Llengua en Llengua, la secció més políglota de l'edat del pavo. Al micròfon, una servidora, la Txell.
1: I amb mi, la Reihana. Avui us porteu un nou idioma super ultra mega hiperinteressant, com cada setmana. Però atenció, que avui l'idioma ha sigut escollit per la Sier.
2: Ui, tremoleu.
3: Sí, sí, sí.
2: Em fa una por, és que...
4: No sé quin he escollit perquè els vaig donar dos.
3: Alerta vermella de perill, eh?
2: Sí.
3: Bandera roja.
1: I si penseu que nosaltres ho posàvem difícil, amb el seu no esteu preparats.
0: Oh. Així que, si teniu cap queixa a nosaltres, no ens digueu res. I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem.
1: La frase que us porto avui és...
5: Terinx.
2: Què?
5: Cuisin el bé.
2: Hòstia.
5: Terinx. Cuisin el bé.
3: Belga.
2: No, no, no, mira les lletres.
3: Ja, ja.
2: A veure. Les lletres
3: sí.
2: Tenen a sobre una E i una ratlla, a sota una N hi ha com un accent, a sobre la O hi ha com la N del castellà, però és que a sobre la A hi ha dos punts i a sobre la ratlla. Sembla una mandala, esto.
3: Alaig. Basant-nos en el que ha dit la Sier, de que ho va dir el programa de fa dues setmanes.
6: Joder, com te
3: va dir dos.
2: No, pues... si ho saps no ho diguis, home.
3: No, no, no, va dir dos. I un es va repetir molt. Jo dejo ahí la pista. Buah.
0: Però una cosa...
3: Però primer de dir què significa.
2: Eso, sí, sí, eso. Sí. Ah, vale.
3: Terrians.
7: A mierda.
8: No, no, no. Pobret, pobret.
3: Terrians, quedeu el dissabte?
2: És molt bona.
3: Jo havia optat per una cosa com... Hola, com esteu?
2: Jo també opino. Hola, com esteu?
9: Però hi ha un interrogant.
2: Per això.
3: Sí. Ja, per això el com esteu. Mm.
1: Doncs significava... Hola, com estàs?
3: Primer cop que algú ho adivina.
2: Ja, jo.
8: Infinita vegada que algú es queda sort.
3: Sí, el nostre únic oient que ens està escoltant s'ha quedat tirat
9: al... És una iaia sorda, per això no passa.
0: Ara que ja sabeu què vol dir, alguna hipòtesi de quin idioma podria ser?
2: Segur que és algun idioma super estrany.
3: Belga!
2: Així que va.
8: Jo dic idiomes en random.
2: Jo dic que és africà. Jo dic que és afganès.
8: Africà.
2: És un idioma. O sigui, africà, tipo que és de l'Àfrica.
9: Imperialisme. L'Àfrica.
2: No, que és d'un país de l'Àfrica. Me da igual, me da igual. Un.
3: Va, va. Monaco, lengua de Monaco.
2: Sí, monaquesco. Quina llengua és, va?
9: No sé quina és, però no ho diré.
1: Doncs l'idioma és... El livonià.
2: Hòstia. Ostres, és cert que ho va dir. És cert que ho va dir.
0: I ara que ja sabem quin idioma és, sabríeu dir on es parla?
2: Ai.
1: Livonià.
2: Livonià, doncs... Pues, al Líbano. Sí, no?
8: No, a Livònia.
2: A Livonià. Livonià? On és Livonià?
8: En realitat no és un país, crec, eh?
2: No.
8: No, és una regió.
2: Bueno, no, ja, em sembla que les dades avui no...
3: No, fatal.
2: No donarà temps a fer-les.
3: Així que... Si us podeu despedir, por favor.
1: Ah, bueno.
3: Que no tenim temps.
1: Però bueno...
2: Doncs...
0: final.
2: No, doncs adeu, passeu.
1: Sí, doncs adeu, sí.
8: Et regaleu el guió.
2: Et regaleu el guió.
8: Gràcies.

0: Hola, som la Sara i l'Helena i avui us portem un joc nou.
1: Doncs només donarà temps a que digueu el nom.
2: Exacte, digueu el nom i ens heu de crear expectatives per la setmana programa. Vinent.
3: Vale, doncs el joc d'avui es diu...
0: Qui sóc?
1: Oh!
4: Qui sóc?
1: Nom potent, eh?
4: Qui sóc? El nou joc per la setmana vinent.
2: Uà.
1: Qui sóc?
2: Ah, sí, fes una ràpida.
4: Qui sóc si no sé jugar?
2: Pues, no. Imita
4: qui,
2: algú.
4: Qui sóc? Seré coercí, seré la minya mal, però la qüestió d'aquest joc és endevinar qui és el protagonista, qui és el personatge. Posa't en la paper, descobreixo, tu ets el detectiu. Veurem la setmana que ve una barbaritat de joc.
1: Així que...
5: Exacte.
1: Molt bé. Doncs ara...
6: T'hagués donat temps a jugar, eh?
1: Sí,
2: a lo millor sí.
1: Potser. No hem calculat bé avui. Bueno, jo, ara...
2: Sí, ara...
5: Nosaltres...
1: Us...
5: Deixem... Les magnífiques...
1: I glorífiques... I meravelloses...
2: Extravagants...
1: I precioses... Notícies.
2: Adéu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Doncs ja tornem a ser aquí. Avui la Joana no està, però ens ha deixat preparat un joc que té molt bona pinta.
1: Vinga, va, de què tracta?
0: Home, doncs primer haureu d'intentar esbrinar, no? Alguna idea?
2: Algun joc xorra.
1: Mira, jugarem...
0: Home, xorra no són, eh?
1: No, si sempre són que saps...
3: Heu d'endevinar quin gos sou.
1: Vinga, va, m'encanta aquesta idea, avui que estem temàtica tèria.
0: Però... A veure, no... No l'heu esbrinat,
1: ja he llegit.
0: Us dono una pista sonora, a veure si us sona.
1: No...
4: Las Olimpiadas.
1: Sí, las Olimpiadas d'hivern.
4: Milano Cortina 2026.
1: No està passant.
4: I un espanyol, Oriol Cardona, ha guanyat la medalla d'or. Esquí de muntanya.
0: Molt bé. Doncs sí, ara mateix a Milà i a Cortina d'Ampezzo estan celebrant els Jocs Olímpics d'hivern. I la Joana i jo, com a bones friquis, doncs ens ho hem vist tot. Per això us hem preparat un veritable o fals per veure quin nivell teniu sobre els Jocs d'hivern. O sigui, he vist esports que no he vist en la meva vida, eh?
4: Curling.
1: Vinga, va, doncs jo crec que necessitem l'ajuda de la Sier, de la Joana, de la Laitz, de qui estigui aquí a la taula.
0: Vale, no mireu el guió, vale?
2: No, no tinc, ni tinc.
1: Vale, no passo guió.
0: Primera pregunta. Els Jocs Olímpics d'hivern moderns es van celebrar l'any 1924. Veritable o fals?
2: Ostres.
4: Veritable.
1: Jo diré fals, per
2: jo també dic fals. Jo també dic fals.
0: Doncs és veritat.
1: Oh, sí. Quasi, Joan.
0: Es van fer a... Lucía, sisplau, digue'm aquest nom.
1: A veure... Sí, ara mateix.
3: Chamonix.
0: Chamonix. A França. Anem per la segona.
1: Vinga.
0: La prova de biatló, tant femenina com masculina, combina l'esquí de fons amb el tir amb arc. Veritat o fals?
4: Fals. Fals. És escopeta. Bueno, una mena d'escopeta.
2: No sé, no sé ni què és biatló.
3: Biatló. Dos proves d'atletisme. De...
2: Ah, en comptes de triatló.
4: Biatló.
2: Què havies dit? Que era?
1: Arc i...
5: I esquí.
2: No és fals. No.
0: Doncs molt bé, m'esteu sorprenent, eh? Wow. És falsa. Has combinat l'esquí de fons amb el tir amb rifle.
1: Rifle.
0: No, no amb arc.
5: Tinc un rifle.
0: Anem amb la tercera.
1: Vinga.
0: Aquest any el joc se celebra a Milà, però en realitat hi ha més de 20 seus revertides per tots els Alps italians. Veritat o fals?

0: que es diu La Casa. La pregunta és, creieu que aquest esport l'anomenen els escacs sobre gel?
1: No.
2: No.
1: La bolera sobre gel.
3: Escacs sobre gel.
2: No. Jo diria que sí.
1: No.
3: Escacs sobre gel. La punteria és una diana, és literalment una diana, aleshores. Jo diria que és fals.
0: Doncs és veritat.
1: Què diu?
2: No.
1: Què diu?
0: A la última l'heu fallat.
3: Qui?
0: I s'anomena així perquè tot és, perquè l'estratègia és un més clau.
1: Ah.
0: I doncs ja hem acabat amb el test. Però us en vull fer una última. Si fóssiu esportistes d'èlit, en quina disciplina dels jocs d'hivern us agradaria participar?
3: Hoquei gel.
4: Hoquei gel.
5: Mira, jo en tinc una que n'he vist d'un TikTok, d'uns nois que baixen i literalment vuelan. O sigui,
3: esquí freestyle.
5: Jo no sé com es diu.
3: Esquí.
0: Jo diria snowboard freestyle.
2: Jo patinatge artístic. Molt bona.
4: Jo diria boles.
5: Molt bona, molt bona. Doncs m'ha encantat el joc. Quan arribi a casa penso encendre la meva tele per veure les Olimpiades, però ara passem amb les seccions.
6: Hola, nois, com esteu?
1: Molt bé,
0: molt bé.
5: Aquí.
6: Avui parlarem de Manuel Delgado Villegas, més conegut com La Ropiero, l'assassí en sèrie més prolífic de la història d'Espanya.
7: El sobrenom li venia del seu pare, que era venedor de roba, però darrere d'aquest nom tan dolç s'hi amagava un autèntic monstre que va sembrar el pànic a les carreteres durant anys.
6: En Manuel va néixer el 1943 a Sevilla. Va créixer en la misèria absoluta i mai va aprendre a llegir ni a escriure. De jove ja mostrava una personalitat molt inestable i violenta.
7: El que fa por és el seu modus operandi. No tenia un perfil de víctima fix. Matava tant homes com dones, joves o grans. Molts dels seus crims els cometia mentre feia autostop, movent-se com un fantasma per tot el país.
6: Un dels seus crims més cruels va ser el de l'Antònia Rodríguez, la seva nòvia, a les costes del Garraf. La va matar a mans buides i va amagar el cos entre les roques. Va ser aquest crim el que finalment va permetre a la policia atrapar-lo.
7: Però n'hi havia molts més. A Mataró, per exemple, va acabar amb la vida d'una dona gran a cops de pedra, simplement perquè el va sorprendre robant. També va confessar haver matat un home a Eivissa i un altre a Itàlia, durant la seva etapa a Legió.
6: Una de les coses més inquietants de la Ropiero practicava la necrofília amb algunes de les seves víctimes. Tenia una ment completament trencada i no sentia cap remordiment. Explicava els assassinats com si estigués narrant una excursió.
7: La policia es va quedar de pedra quan el van detenir. Manuel va confessar fins a 48 assassinats, encara que només se li van aprovar 7. Els investigadors estan convençuts que en va cometre molts més que mai es trobaran.
6: Portava els agents de punta a punta d'Espanya, assenyalant llocs on havia enterrat cadàvers anys enrere. Tenia una memòria visual increïble per recordar llocs perduts enmig del bosc o prop de les vies del tren.
7: Després de passar gairebé 30 anys tancat en hospitals psiquiàtrics i presons, va ser alliberat el 1998, però la seva salut estava molt tocada.
6: Va morir poc després a l'hospital de Can Ruti, a Badalona, a causa d'una malaltia pulmonar per excés de tabac. Un final gris per a l'assassí que va batre tots els rècords de criminalitat.
7: I fins aquí la nostra secció d'avui. Ens veiem la setmana vinent.
6: I recordeu, cuideu-vos molt.
5: Adeu.

0: Hola, hola, hola, hola, presentadors. Què tal esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció dels contacontes.
1: Dale! Doncs, efectivament, avui us portem una història titulada Un carnaval, en honor al nostre carnaval Mollata.
2: Així que, comencem!
1: Era divendres, i aquell dia celebrava el carnaval al CEM.
0: Durant la tarda, tots els nois i noies de l'Eixo es disfressaven per competir en el famosíssim concurs de disfresses, on el gran premi era una simple bossa de llaminadures.
2: La gent estava emocionadíssima, ja que només se celebrava un cop a l'any, i a més es perdien dues.

0: 2 hores de classe, que era tot un privilegi.
1: Ei, tu de què et disfresses? Jo de Six Seven.
2: Ai, que cutre que ets. Jo vaig d'Angelet, el més original.
0: Com podeu escoltar, la competició estava molt ajustada.
3: S'ha enganxat una mica aquí, sí, la campaneta, eh?
1: La tarda va arribar i la competició va començar. Es van presentar tota mena de disfresses.
3: De Brawl Stars, de Six Seven, Angelets, Dimonis, K-pop, Demon Hunters i, bueno, d'altres encara més estranys.
0: El torneig va transcórrer amb tota normalitat, fins que va arribar l'hora d'anunciar els guanyadors.
1: Tothom escoltava per comprovar si havien guanyat la ridícula poseta de xuxes, fins que de cop i volta...
3: Unes sirenes de policia van inundar l'ambient, cridant l'atenció de tots els concursants.
0: Un munt de policies van sortir de les furgonetes i van començar a endur-se tots els alumnes.
1: Tothom va començar a cridar i a córrer per tot arreu.
3: No posava crits de pànic, no riure. I, bueno, què creieu que va passar?
4: Bueno, avui estic jo sola, o sigui...
5: Bueno, jo... Pues que eren, jo què sé, m'inventaré una partida, eren uns de l'ESO, els de quart, que venien a fer com una mica d'un susto i es vestien de policies i no era la...
4: Jo crec que parida, havia però... un delinqüent infiltrat.
3: Molt bona.
1: Doncs no, això és el que va passar realment.
0: Els policies van començar a capturar tothom i a ficar-los dins les furgonetes.
3: El Pere, tot enfadat, va cridar, però què està passant aquí?
1: Els policies es van aturar i el cap de policia va informar: no us poseu histèrics, però un núvol de contaminació s'aproxima a Mollet i és molt perillós. Durant aquesta setmana uns cotxes han analitzat l'aire perquè és la manera més neta d'analitzar-la amb un cotxe, i els resultats diuen que és impossible viure-hi.
0: Tothom va començar a riure.
3: Ara sí, ara sí.
2: Però quina tonteria.
1: Han tornat mozos. Mollet porta així des de contaminat des que van seguir els dinosaures.
0: Així que els nois i noies de l'ESO es van revolucionar contra els policies, ja que havien conviscut amb la contaminació des que eren un zigot.
1: Vale.
3: Molt bé.
1: Per la cara a la baralla.
3: Sí. Conclusió. No porteu la contrària a un grup d'adolescents quan estan... i volen seguir perdent classe.
1: I fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat, perquè d'aquí a dues setmanes tornarem a més. Adeu.
3: Adeu.
6: I si no, i si no, i si no m'estima, cagar la via, cagar la via.
3: A veure,
0: se t'ha escoltat.
1: Bon dia, Pere.
3: Tothom pot deixar de queixar-se, que sembla que venim aquí a queixar-nos.
1: Pues, clar.
3: Vinga, va, anem a deixar aquestes noies tan maques.
5: Hola, ja tornem així, aquí després de tant temps.
7: Tant de temps que han passat un munt de coses.
5: Sí, com ha anat al carnaval presentadors.
0: Molt bé.
1: Pozzi.
0: Una mica xupetes.
7: Doncs per aquí ha anat tot molt bé, i per això avui us portem una cosa que ens heu demanat moltíssim.
5: Sí, ens ho heu estat demanant durant setmanes. Cançons de Disney Channel.
0: Així és, no te vayas.
5: Comencem la primera, a veure si sabeu quina és.
0: Què és això?
3: Ostres, jo no en tinc ni idea, tio.
4: Jo tampoc.
0: No sé quina és.
7: Doncs aquesta és Chilling Like a Villain, de la pel·lícula Descendientes 2. Surt a la seqüela, quan la protagonista marxa a l'illa dels perduts i els seus amics van a buscar-la.
5: Els seus amics ensenyen al xicot de la protagonista a comportar-se com un dels dolents. Una curiositat d'aquesta pel·lícula és que tots els vestuaris dels personatges estan inspirats en els seus pares, que són dolents clàssics de Disney.
7: Aquesta cançó l'han triat l'Arlet, la Daniela i la Carla, amigues de primer d'ESO.
3: Ole!
5: I ara continuem amb la següent.
0: A veure, no sé si t'has colat una guitarreta.
3: No, aquesta no, aquesta no. Esa.
0: És algo de Teen Beach Movie. No he mirat, eh?
3: Jo no...
0: Alguna cosa de Teen Beach Movie.
3: Sí, em sona molt. Sí. Bueno.
4: És que Teen jo Beach soc Movie. Molt vella ja per això.
3: Soc molt vella, diu.
5: Doncs... esteu mig correcte. Sí que és de Teen Beach Movie, la cançó és Cruising of a Cruising.
3: Aquesta cançó surt quan els motoristes arriben per enfrontar-se als surfistes.
7: Una curiositat xula és que la banda sonora va aconseguir el tercer lloc al Billboard 200 dels Estats Units.
0: Toma ja.
7: Tot i així, el seu desè aniversari no va ser tan celebrat com els d'altres pel·lícules de la casa.
3: Continuem amb un impacte total.
4: Otro,
7: ¿sabeu quina
4: otro.
7: És?
0: A veure... ¡Oh! ¡Me encanta!
4: Hòstia, no em saben...
0: Fly... De High School Musical.
4: Ai, no sóc fan.
0: Hòstia. ¡Oh!
4: No sóc
7: doncs,
4: fan, no sóc fan.
7: Molt bé, aquesta és Breaking Free de la famosa saga High School Musical. Surt al final de la primera pel·lícula, quan el Troy i la Gabriela la interpreten a l'auditori.
3: Una curiositat. La peli es va gravar només en 24 dies, un temps rècord. I per cert, el protagonista Zac Efron no va cantar realment en aquesta primera part. La veu que sentiu és de Drew Seeley.
7: Anem per la quarta.
4: Ai, aquesta sí que sé quina és, però no sé, no me'n recordo de què era, però em sona un munt.
0: Sí. Esta voz así como de pija, medio choni.
4: No me recuerdo, pero sí que sé quién es. Sí que le escucho.
0: ¿Es Hannah Montana?
3: No.
4: Sí, yo siento un poco, pero es que no os puedo ayudar.
3: No.
4: Que sé quién es, pero que no me recuerdo a quién película.
0: No sé quién
3: pues es. Pues esta canción es This Is Me. I és el tema clau de la Michi a Camp Rock.
0: The Great Showman.
4: Per això me'n recordava.
3: És la cançó amb la qual per fi s'atreveix a mostrar qui és realment. Al final s'ajunta amb Gotta Find You de Shane, perquè les dues melodies encaixen perfectament.
7: A més, la cançó té una versió en castellà, Lo que soy, que també la canta la Demi Lovato i que es va convertir en un himne d'autoafirmació per molts fans.
3: Horrorosa.
0: Ara, vinga.
7: Doncs ara seguim amb un clàssic de les sobretaules.
0: Esta sí que es Hannah Montana.
4: Sí, ¿no? Sí, ¿no?
0: I got a special... No, eso es H2O.
4: No.
0: ¿Cómo era Light?
3: You got the
0: best. Ah, vale.
4: Sí,
0: temazo.
3: Aquesta cançó és The Best of the... Of Both Worlds. És la sintonia de Hannah Montana. Està escrita per explicar en més 30 segons la doble vida de la Miley. Nena normal de dia, superestrella de nit.
7: La lletra va agradar tant que es va convertir en el single del primer disc de la sèrie. Com a detall, la introducció de la cançó anava canviant cada temporada per actualitzar el look de la Miley.
4: Dale.
3: Passem al fenòmon sobre patins.
0: La Yo Soy Valeria o algo así.
4: No.
3: Yo soy Luna.
4: ¡Ah! Yo soy Valeria. Le ha cambiado tan a la pobre novia.
0: Yo soy Valeria.
3: ¿Quina es?
0: No.
4: No sé cómo es.
0: Sí. Yo soy Valeria.
4: A no sé qué de alas o algo así, ¿no? ¿Ves?
3: Y también al tema es diu alas.
4: También sonaba.
3: Alas, como has dicho, es el tema principal de Soy Luna y la canta Carlos Sevilla. Resumeix la idea de perseguir els somnis sobre patins.
7: Es va convertir en una de les cançons més identificatives de Disney Channel Llatinoamèrica durant 6 anys i va ser el primer, durant anys i va ser el primer senzill oficial de la sèrie. Ara sí, acabem amb l'última cançó.
4: Sí, em sona un munt, però tampoc no me'n recordo. Però em sona un
0: no sé.
4: Però no me'n recordo. És que falten que no veig aquestes
3: paraules.
4: Ai, esta és... Ai, me tiro un triple. És de zombies.
3: Sí!
4: Vamos!
3: Sí, és Someday. Sí, és el duet romàntic de Seth i l'Edison, a la pel·lícula Zombies. La canta en secret imaginant-se un futur on humans i zombies puguin estar junts sense amagar-se.
7: Com a curiositat, aquesta cançó té diverses versions al llarg de la saga. Balades, versions més ràpides, perquè s'utilitza com el tema que marca com evoluciona la seva relació.
3: Doncs ja hem acabat. Què us ha semblat la nostra era Disney?
7: Teniu algun tema o cantant pensat per la setmana que ve?
4: Mira, m'ha semblat que cada dia estic més vella i que me'n recordo menys d'aquestes coses, tio.
3: És que crec que d'això he vist Soy Luna i poco más.
0: Jo soy Luna, no la mirava.
3: Jo soy Team Soy Luna.
0: d'això que heu dit, que tema per la setmana que ve. Jo cada setmana us dic que porteu una cançó i no me la porteu. Vale?
4: Sí. O sigui, jo estic indignada. Si la canta, la
0: vale? No, no la cantaré.
3: La setmana vinent la cantem.
7: Baby.
0: Sí, vale, ja, corta, l'aig.
4: Corta.
7: Vale, vale. Per si la poso... Però, saps quina secció faré, no?
8: Quina cançó és?
7: La de Where is my heart? No? Saps,
0: de Raye.
7: Saps de quina cançó faré, no?
0: Quina?
7: Ficar-li Operación Triunfo.
8: Oh, no.
0: No, no, fica l'original.
7: No. No, jo fico l'original, però és d'Operación Triunfo.
8: Però has de, no, la tema, has de fer un tema, has fet aquí Disney la setmana vinent.
7: Per això, Operación Triunfo.
8: Però és que tindràs el desier de presentador.
7: No. Perquè me da igual.
8: Marxarà, eh?
7: La sí, que setmana vinent. Que marxi.
0: Jo què sé. No, no, bueno, jo vull que fiquis l'original.
7: Bueno, jo fico l'original.
3: Mira, ja ho tinc. La setmana vinent, cançons anti-homes, que deixen malament els homes. Pots posar...
7: Todos los hombres son iguales.
3: Manchil, pots posar Manchil. Pots posar... Veus?
7: Ja que està. També surto per l'acción triunfo. Toma.
3: Ai. Toma. Vale, doncs vés marxant,
4: bueno, vinga. Teniu una setmana per pensar-vos-ho. Vinga.
3: Doncs ja tornem a ser al final del programa.
4: Sí, i aprofitant els pocs segons que ens queden, bueno, que bueno,
7: no, avui
4: ens queda una mica més, m'agradaria parlar d'un tema una mica polèmic.
7: Quina por!
4: Tranquil·la, Lucía, que no hi ha per tant. Per a qui no ho sàpiga, doncs ahir va ser el meu aniversari.
0: Ué. Ué.
4: I la veritat és que em va passar com cada any. Em va semblar doncs, un dia més normal i corrent, sense res especial.
3: Ja sé per on vas. Vols dir que els aniversaris estan sobrevalorats?
4: Doncs sí.
3: Doncs ho sento molt, però opino el mateix. L'únic que té especial és que et felicita tothom, fa molta vergonya, està el típic gracioset que et diu «Ai, que t'estiro les orelles!»
4: Sí.
3: I ja està.
4: Sí.
0: Ai, però doncs a mi m'agrada.
7: Ai, no, pues, és que... Hi ha anys que sí, hi ha anys que no. De petita sí, perquè mi mare em despertava amb aquesta cançó de cumpleaños del parxís.
3: Sí.
7: Això sí, però ara és un... Perquè ara cai o dimecres o dijous, llavors tinc anar al col·le. No faré.
8: Oh, pobreta.
0: Oh, quina pena.
4: Doncs jo crec que, mira, et passes tot l'any esperant que arribi el dia i quan arriba, per fi, passa volant com un dia qualsevol, la veritat... Ja.
3: Però potser és perquè com que creiem moltes expectatives, no? I després...
0: Sí.
3: Què hi penseu, va?
7: Jo com, penso sí. Que com aquest any la Joana i jo em celebrem el 16, podem sortir de festa ja.
3: Mira, jo tinc 16 des de fa... Des de setembre i encara no he sortit de festa, eh? No, ja,
0: jo crec que no és l'imprescindible, però jo crec que no el que ha dit la Lucía de que tenim moltes expectatives, no? En plan, quinceañera, ara a les 16, no sé què, ara a les 18, una superfiesta, i a vegades no tens una... 200 amics, no tens... Ja. Saps? No, llavors, a vegades, els teus aniversaris no es veuen com es veuen ni a les pel·lis ni a les xarxes socials.
7: Jo crec que saps? La millor festa d'aniversari és com 5-6 amics, un pla... normal, tipus jo, el meu aniversari, que tu digui la Joana, vam anar al cine i al Barricentro. Ja està.
3: La Joana i l'Emma, pel seu aniversari, hem anat a dinar al Frankfurt. Com tres velles amb el nostre refresc i parlant sí. I posant de color verd a tothom.
4: Exacte.
0: Això ja és divertit.
4: Sí, ja està. Aquest és el meu plan.
3: Sí,
4: Joana,
3: sí, sí.
4: Tu què fas així com a plan? Per a veure si ens... No sé,
3: inspires,
4: si...
3: Tio.
4: A veure. Inspires i puc celebrar l'any que
0: a
4: ve.
0: A mi m'agrada anar d'escape rooms. Jo ja porto uns anys anant cada... O sigui,
7: a mi, és que a mi no m'inviten.
3: Però sabeu el que no m'agrada tant? Pagar.
0: Sí, ja.
3: Pagar no m'agrada tant. Soc una mica rata i gastar-me 20 pavos en fer un escape room... la meva butxaqueta plora, saps?
0: I si no es pot fer això per plans senzills, en plan anar a berenar... Fer coses així, ja està. No cal fer moltes coses.
3: Ja.
7: No. Cine.
0: Mentre
7: cine
0: estiguis amb les persones que vulguis, ja no crec que necessitis més.
3: Ja. Eso. Oh,
4: és que jo, mira, és que ahir va ser un dia de merda per mi, o sigui... Sí, era el meu aniversari, però...
3: Però, bueno...
4: L'únic especial que vaig fer va ser anar a sopar. Però és que no sé.
8: Però què vols fer?
4: No sé, però...
3: No, però com que tothom pel seu... Bueno, que... no, tothom,
4: sí,
3: però...
4: Sí, per això estic dient que està com sobrevalorat, perquè tothom... Ai, és mi cumple, és mi cumple. És el meu aniversari, però...
3: Vull salir
4: com un dia
3: festa,
4: més, saps? No sé. Volia veure si us passava els mateix.
7: Sí.
4: Pel que veig, sí. Mira, jo no em sento tan malament. Bueno. No hi ha res més?
9: Ah, ja està.
8: S'ha quedat sense paraules.
3: Ens hem fumat el guió.
9: Ah, sí.
0: Crec que és el primer cop que ens ha anat.
9: I aquesta vegada és sencer. Bueno, menys la primera part.
3: La primera part ens hem quedat una mica
8: cosa. Ara podíem fer el joc de la primera part.
0: Va, qui soc? Qui soc?
3: Un Terrian. Ah, no, és un gos. Ah, no, és un humà. Què és?
9: Ningú sap.
3: Un Terrian.
4: Bueno. Doncs ara ja sí que sí.
3: El programa s'ha acabat.
4: Només em quedar-vos.
3: Que us esperem a la mateixa hora
4: la setmana que ve.
3: Ah!

0: Ramon Mas, que ve del Vallès Occidental, ens farà una narració titulada Les tres princeses fleumes.
1: Hi havia una vegada un rei i una reina que van tenir tres filles, fines, fines, fines com mai, i fleumes, molt fleumes. Però mira, en aquell regne ningú sabia dir-me quina de les tres n'era més, de fina i de fleuma. La gran, un dia passejant pel jardí, ai, mira, es va quedar mirant una rosa, i d'aquella rosa va caure un pètal que li va caure just, plac, al cap, i li va fer un esporranc tan gran, tan gran, tan gran, que els metges se la van haver d'emportar ràpidament a cosir. Des d'aquell dia, la princesa no va ser la mateixa. Igual de fleuma o potser una mica més. Ara bé, la germana mitjana. Mireu, la germana mitjana cada matí es despertava amb un mal d'esquena. Oi! Oi! És que no puc oi! I un dia van buscar la solució, que és el que li passa a la princesa, i allà, just en el llit, van trobar una arruga. I és que la princesa, si se n'anava a dormir amb una arruga en el llit, li agafava mal d'esquena. Aquell mal d'esquena li va durar tant, tant, tant, que ja mai, mai, mai va ser la mateixa. I la petita, perquè ningú digués que era la més fleuma de totes, el rei i la reina, doncs van decidir fer una urna ben grossa i posar-la allà, una urna de vidre. Van deixar una petita escletxa perquè entrés una mica l'aire, però també hi va entrar una mosca. Diuen que la mosca va començar a volar i a volar i a volar i a volar i a volar per tota la urna, i aquell mateix aire que va generar la mosca amb les seves petites aletes van constipar a la princesa. I la princesa va estornudar, i aquell estornut ja no la va deixar mai, mai igual. Potser una mica més fleuma que la primera i la segona, o potser era la segona que era més fleuma que la primera i la tercera, o potser era la primera que era fleuma més que la segona i que la tercera. Ai, no sé. Vosaltres, què en penseu? Quina de les tres era més fina i més fleuma? Qui sap? Conte contat. Aquest conte, acabeu-lo vosaltres.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula alegria. Heu sentit mai l'expressió «tenia alegria de batafaluga»? És una alegria o felicitat de poca durada. Això que ens toqués potser la grossa ha estat alegria de batafaluga. Aquesta butlleta no és pas d'aquest any i està caducada. Ben diferent d'estar boig d'alegria, és a dir, alegre i molt content. Li ha tocat la rifa i està boig d'alegria. Per cert, teniu ben localitzat l'os de l'alegria, oi? Ens referim a la ròtula, l'os pla i triangular que forma la part anterior del genoll. M'he fet un cop a l'os de l'alegria que m'ha deixat una bona estona sense poder caminar. I què vol dir saltar d'alegria? És estar alegres o molt contents. Quan va saber que havia provat, va saltar d'alegria. Nosaltres saltem d'alegria perquè sabem que tenim festa aquest dijous, festa de Sant Vicenç a Mollet del Vallès. Molt bona festa major d'hivern. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol repassarem Ray of Light, el disc amb què Madonna va reinventar la seva carrera a finals dels 90 i va demostrar un cop més la seva capacitat per anticipar el futur del pop i canviar-ho tot. Publicat l'any 1998, aquest setè àlbum la va portar cap a nous territoris sonors combinant l'electrònica amb un pop més espiritual. Però més enllà dels seus grans èxits i del reconeixement que la crítica li va donar, aquest àlbum continua captivant encara avui dia per la seva capacitat d'unir emoció, experimentació i sensibilitat pop. És un disc que va redefinir la imatge de la gran Madonna i que, amb el pas dels anys, s'ha consolidat com una de les seves obres més influents. Avui, a Calidoscòpia, repassarem algunes de les cançons de Ray of Light i ens endinsarem en el que hi ha darrere de cada tema, les històries, les influències i el llegat d'un disc que va marcar una nova etapa en la trajectòria de la cantant. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Ray of Light. L-U-V, Madonna, Y-O-U. Durant aquesta hora més musical repassarem la música d'una de les grans icones del pop contemporani, la Madonna, i ens centrarem especialment en el seu setè àlbum d'estudi, aquest Ray of Light. Un disc que es va publicar el 22 de febrer de 1998 i que va comptar amb la producció, entre d'altres, del productor britànic William Orbit, responsable en bona part d'aquest so electrònic i atmosfèric que és la línia del disc. Si parlem de la nostra artista, la Madonna, va néixer l'any 1958 a Bay City, una ciutat situada a l'estat de Michigan, als Estats Units. Madonna es va traslladar en poc més de 20 anys a la ciutat de Nova York amb la idea de dedicar-se al món de la dansa i la música. Durant aquells primers anys va estar treballant en diferents projectes musicals fins que, a principis dels anys 80, va començar a publicar els seus primers singles. Singles com Holiday, Lucky Star o Borderline la van començar a donar a conèixer arreu del món i la van convertir ràpidament en una de les noves cares del pop internacional. A partir d'aquí, la seva carrera no va parar de créixer. Durant els anys 80 i 90 va encadenar èxits amb temes com Like a Virgin, Like a Prayer o Vogue, consolidant-se com un artista capaç de reinventar-se constantment, tant musicalment com estèticament. Però a finals dels 90 arribaria una nova etapa. Amb Ray of Light, Madonna presentava un disc molt més introspectiu i madur, amb influències de l'electrònica i amb lletres que reflectien un moment personal de canvi en la seva vida, la maternitat i una etapa més espiritual. Si més no, comencem aquest repàs per Ray of Light amb la cançó que obre el disc i que es titula Drowned World Substitute for Love, una peça íntima i reflexiva que ens introdueix perfectament en aquest univers sonor.

Acabem d'escoltar Drowned World Substitute for Love, el tema que obre aquest disc. Una cançó molt significativa perquè marca clarament el to del disc, que és aquest so més íntim, més atmosfèric i també més reflexiu que hem comentat. En aquesta peça, la reina del pop ens parla obertament de la relació amb la fama i amb la seva pròpia vida pública. Després d'anys de grans èxits, de gires mundials i d'una exposició mediàtica constant, la cançó planteja una mena de reflexió personal. Què passa quan l'èxit i la popularitat ocupen massa espai en la vida d'una persona? Musicalment, també és una bona porta d'entrada al disc. La producció del britànic William Orbit crea una atmosfera electrònica molt suau, gairebé hipnòtica, que acompanya perfectament aquesta lletra. Continuem avançant, però, en aquest viatge musical perquè tot seguit escoltarem una de les cançons més conegudes i enèrgiques que hi trobem en aquest àlbum, Ray of Light, el títol homònim del disc.

Això era Ray of Light, probablement un dels temes més emblemàtics d'aquest àlbum. Després de la introducció més introspectiva amb el tema anterior, el de Drowned World Substitute for Love, aquesta cançó representa gairebé l'altra cara del disc, una explosió d'energia electrònica amb un ritme molt accelerat i una producció brillant a càrrec del productor William Orbit. El tema combina pop amb elements de música electrònica i dance, un so que a finals dels anys 90 començava a guanyar molta presència en el panorama musical. La lletra també transmet aquesta mena de sensació de moviment i de transformació, parlant del pas del temps i de la necessitat de viure intensament cada moment. Tot plegat encaixava molt bé amb el moment vital que travessava Madonna en aquella etapa. A més, Ray of Light es va convertir en un dels grans èxits del disc i va contribuir a consolidar aquesta nova etapa artística de la cantant, demostrant que, després de gairebé dues dècades de carrera, encara era capaç de reinventar-se i marcar tendència dins del pop. Seguim avançant en aquest recorregut per Ray of Light i ho fem ara amb Candy Perfume Girl.

acabem d'escoltar Candy Perfume Girl, un dels temes que millor mostra que està basant més electrònica i experimental que hi trobem a l'àlbum. Però més enllà del vessant musical, Ray of Light també reflecteix un moment personal molt significatiu en la vida de Madonna. Dos anys abans de la publicació del disc, al 1996, havia nascut la seva primera filla, la Lourdes León, i aquest fet va marcar profundament la seva manera de veure la fama, el temps i les relacions personals. La maternitat, conjuntament amb aquest període d'introspecció i d'interès per l'espiritualitat, va fer que moltes de les lletres d'aquest disc adoptessin un to més reflexiu i madur que en treballs anteriors. Aquesta mirada més introspectiva es fa especialment evident en el següent tema que escoltarem. The Power of Goodbye és una cançó que parla sobretot de la capacitat d'acceptar el final d'una relació i d'entendre que de vegades deixar anar també pot ser una forma de llibertat. La lletra planteja que l'amor no pot existir sense respecte ni equilibri i que insistir en una relació que ja no funciona només pot portar més dolor. Per això, el poder de dir adéu, al qual fa referència la cançó, no és tant un gest de derrota, sinó un acte de fortalesa emocional.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos, de fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Continuem el nostre viatge musical dins el pop, endinsant-nos encara més en el llegendari àlbum Ray of Light de Madonna. Aquest disc no només va suposar un canvi radical en la trajectòria de l'artista, sinó que també va marcar una nova direcció dins del pop de finals dels anys 90, combinant electrònica, dance i un to que el distingeix de tot el que s'havia fet fins aleshores. Aquest àlbum, el de Ray of Light, va ser molt i molt reconegut per la crítica i el públic. En la 41a edició dels Premis Grammy, que es van celebrar el 24 de febrer de 1999, la nostra Madonna va triomfar amb aquest àlbum guanyant 4 guardons de 6 nominacions. Va obrir la cerimònia amb una actuació icònica de Nothing Really Matters, amb temàtica de geisha i que va ser molt recordada. Els premis que va rebre van ser millor àlbum pop, millor gravació dance, millor videoclip curt i millor disseny de l'empaquetat de la gravació. Aquest reconeixement va consolidar definitivament Ray of Light com un punt d'inflexió en la seva carrera i va reafirmar a Madonna com un artista capaç de combinar innovació musical amb èxit comercial. I ara, prepareu-vos per una de les cançons més enèrgiques i reconeixibles del disc. Amb un ritme electrònic vibrant i una producció impecable del productor britànic William Orbit, escoltarem Nothing Really Matters, un tema que combina intensitat rítmica amb la profunditat lírica característica de tota l'etapa Ray of Light.

Després d'escoltar Nothing Really Matters, queda la sensació d'haver arribat a una mena de conclusió emocional dins de Ray of Light. Si al llarg del disc Madonna ha anat explorant la transformació personal, l'espiritualitat i la maternitat, aquí tot això es condensa en una idea molt simple com la del que realment importa és l'amor. Madonna parla d'haver viscut de manera més egoista, d'haver buscat el control o el protagonisme i de descobrir finalment que nothing really matters, love is all we need. És una confessió sorprenentment humil dins del seu catàleg i que connecta molt amb el moment vital en què va fer el disc, el naixement de la seva filla i un període de canvi personal molt profund. Abans d'escoltar Sky Fits Heaven, val la pena fixar-se en com Madonna va construint el relat de Ray of Light. Si fins ara el disc ha anat oscil·lant entre la introspecció i l'eufòria electrònica, aquesta cançó se situa molt clarament en el terreny de la recerca espiritual.

Després d'escoltar Sky Fits Heaven, queda clar que és una de les peces més dinàmiques que trobem en aquest disc. El nucli de la cançó gira al voltant d'una frase molt concreta, la de Sky Fits Heaven, so fly it. La nostra cantant la va trobar en un llibre de poesia espiritual de Max Black, titulat The Tao of Pooh, i el va convertir en el fil conductor d'aquest tema. La idea és bastant senzilla però poderosa. Cadascú ha de trobar el seu propi camí, encara que això impliqui dubtar, provar i equivocar-se. I potser per això la cançó funciona tan bé, perquè combina una producció electrònica molt poderosa amb una mena de mantra sobre la llibertat de seguir el propi camí. I després d'aquesta invitació a trobar el propi camí, Madonna porta la seva recerca espiritual encara més lluny dins d'aquest disc. La següent peça és Shanti Ashtangi, probablement una de les més singulars de tot el disc. Aquí, l'electrònica característica de la producció de William Orbit es barreja amb una influència molt clara de la tradició espiritual de l'Índia.

Això que sentíem era Shanti Ashtangi, un tema bastant sorprenent i poc convencional. No és habitual trobar en un disc de pop mainstream una peça construïda a partir d'un mantra tradicional. El títol també té significat. Shanti és una paraula sanscrita que es pot traduir com pau, mentre que Ashtangi fa referència a l'Ashtanga, una forma de ioga basada en una pràctica física i espiritual molt disciplinada. Tot plegat reflecteix molt bé les inquietuds personals de Madonna en aquell moment, quan explorava la meditació, el ioga i diverses tradicions espirituals. I ara arribem a l'última parada del programa d'avui. Després d'aquest viatge per textures electròniques, reflexions espirituals i un moment vital tan particular que travessava Madonna en aquell moment, ens queda una de les cançons més emblemàtiques de tot Ray of Light. Parlem de Frozen, el primer senzill amb què es va presentar aquest disc l'any 1998 i també una de les peces que millor resumeix el seu so. La cançó parla d'un cor tancat, incapaç d'estimar lliurement i d'aquesta necessitat d'obrir-se emocionalment per poder avançar. Un missatge que, d'alguna manera, connecta amb moltes de les idees que han anat apareixent al llarg del disc. La transformació personal, la recerca interior i la voluntat de canviar. Nosaltres ens acomiadem aquí, però ho fem deixant-vos amb aquesta peça hipnòtica i inolvidable. Tornarem amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: En Ferriol Massip, del Barcelonès, ens farà una glosa titulada El romans de la mare.
1: Hola, sóc en Ferriol i visc al barri de Sants, un indret com els d'abans, on encara hi surt el sol, siguem contents o de dol. Sense fer gaire cridòria, de la mare, la memòria, us en volia fer esment, perquè la tinc ben present. Escolteu bé, doncs, la història. Vaig preguntar-li, tens por, tot agafant-li la mà? I tranquil, em va mirar i em va respondre que no. Li vaig cantar la cançó que sempre em cantava a mi quan ella em feia dormir, i escoltant la cançoneta es va quedar dormideta i més tard es va morir. Però això aquí no s'acaba, perquè això vol continuar. És difícil d'explicar quan el llenguatge es la trava. Cap paraula mai no clava el que diu un sentiment. Tothom sap i n'és conscient del poder que té un petó. Doncs la nostra relació ara és del tot diferent. Ja no em renya, ja no em mima, ni m'engega a fer punyetes. Ja no em fa aquelles croquetes que la baba regalima. I en canvi encara m'estima, perquè hi és. Ho tinc ben clar, que perdura l'existència. I el secret de sa presència és que em va ensenyar a estimar. I acabo aquí aquesta glosa que enregistro improvisada, dient aquesta vegada que plorar mai no fa nosa. Ploreu molt, que és bona cosa, no us n'esteu, que sou grans. Doncs com si fóssiu infants, una mare o un amic, plorar d'amor és bonic. Això ens fa millors humans.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem de, dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 4501. Una salutació, de qui us parla soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres per Ràdio Mollet i en format podcast ens trobaràs en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, des d'on també podeu fer un donatiu per dignificar una mica la feina del locutor de ràdio, com a les diferents plataformes de podcast com és Spotify, iTunes, etc. Gràcies, com sempre, a Audio Talaia. A més, com sabeu, estem emetent regularment sessions i seleccions musicals al nostre canal de stream, Amixcloud, amixcloud.com/núvoldefum. Des d'allà també us podeu subscriure i donar alguna propina.

Aquesta setmana arrenquem amb el projecte The Lonely Bell, que acaba de publicar un disc de col·laboracions en el tema Dancing Light Particles, i trobem la veu de Karen

Totes les peces d'aquest nou disc de The Lonely Bell compten amb col·laboracions de diferents artistes com Blanket Swimming, Lindsay Alguire o Joaquim Spieth.

continuem amb un altre disc col·laboratiu, en aquest cas entre el guitarrista Raúl Cantizano i el productor d'ambient David Cordero, que ja coneixem els dos prou bé. Junts signen Aunque llegue la mañana, un treball amb 11 peces publicat en caset pel segell Norai Records, dirigit pel propi David Cordero. Escoltem la peça titulada Todo se fue quedando.

I de la música de David Cordero i Raúl Cantizano passem a la Ton Apart, un projecte ambient per a temps melancòlics. Sintetitzadors analògics i modulars es donen la mà amb guitarres, pianos i tècniques de la música concreta per evocar nostàlgia, anticipació i esperança. El disc es titula To the Trees Just Outside.

Seguim aquí al Núvol de Fum amb més música, ara amb el duo format per Zome i Virginia Aveline, que després de treballar un temps en solitari cadascun han unit forces i publiquen Diving Wounds, el seu primer treball com a duo. El trobareu dins el catàleg de Wagner.

Cedir és el nom artístic de la productora italiana d'ambient Martina Betti. Ha publicat un parell de discos de Dark Ambient al segell Cyclic Low i recentment el seu tercer treball, editat per N5MD. El seu és un dron fosc i poderós, construït capa a capa en una sèrie de composicions íntimes i lentes que se senten alhora vastes i orientades cap a l'interior. Escoltem Still Wake.

We Are All Strangers és el títol d'aquest tercer disc de la italiana Martina Betti amb el seu projecte Shedir.

Anem fins al segell Line Imprint per escoltar el nou disc del productor mexicà Simonel. Cartographies of Silence recull nou composicions elaborades a través de la improvisació intuïtiva i inspirades en la natura i el ritme introspectiu de la vida urbana a Tijuana. Escoltem el tall titulat Frozen Lake.

Tancarem el programa d'aquesta nit amb el projecte d'ambient i techno dub Intrusion, des del treball titulat Static Waves, format per dues peces de prop de 20 minuts cada una. Són, de fet, dues versions d'una mateixa peça ja publicada anteriorment, una remasteritzada i l'altra interpretada en directe. Ens quedem amb la primera.

Doncs amb aquest Static Waves d'Intrusion arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 501 del Núvol de Fum. Ens tornem a retrobar, com sempre, la setmana vinent aquí mateix. Molt bona nit.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona a tothom, sóc en Pele Bernial des del que es ballava al Vallès. I vinga, va, comencem. Anem fins l'any 1999 amb una cançó que feia molts dies que no escoltava i em va fer molta il·lusió. Luna Pop amb el seu 50 Special. No sé si recordàveu que l'havíeu ballat a les de copes. A mi em recorda les de copes. Vinga, va, anem fins a Itàlia. Luna Pop, 50 Special.

Quin bon rotllo de cançó, eh? 50 Special, Luna Pop, des d'Itàlia, l'any 1999. Vinga, anem fins al 1996, amb una cançó que m'agrada, que és molt chillau divisenca d'estiu. Negro Can i el seu Cada vez que te veo, des de l'any 1996. Som-hi, va. Cada vez que te veo...

Negro Can amb el seu Cada vez que te veo. Jo me recordo quan va sortir aquesta el 96, tenia 15 anys. Hòstia, no parava de sonar per la ràdio i m'agradava molt, i em comprava CDs d'aquests recopilatoris de música de discoteca. Molt guai, Cada vez que te veo, Negro Can. Vinga, anem fins l'any 1984 amb un himne dels 80, en aquest cas el Forever Young dels Alphaville, des del setembre del 84.

We wanna live forever. Alpha Bill amb el seu Forever Young des de l'any 84. Mare meva. Quirim, la propera vegada que us la posi us posaré un remix que sigui més animat. Vinga, va, anem. Fins l'any 1902... Ai, perdó, fins al 2002, que m'equivoco. Amb Junior Jack i el seu E-Samba. Si sembla que ens transporti a Rio de Janeiro en ple carnaval. Vinga, va, som-hi. Aquesta la vam ballar a l'ABC a saco.

Junior Jackie és Samba des de l'any 2002. Bueno, a veure, aquesta és supercanyera. La línia de baix és una passada. Te la vau ballar i ho saps. Vinga, va, anem fins l'any 1979 amb els The Buggles i el seu Video Killed the Radio Star. Que, per cert, Video Killed the Radio Star fa un mes i mig l'MTV va haver de tancar. Però, bueno, ens queda aquesta cançó del 79.

Aquesta, quina passada de cançó des de l'any 1979. Vinga, va, anem. Una altra cançó dels 70, en aquest cas el If I Can Have You, que originalment és dels Bee Gees i va sortir a la peli de Saturday Night Fever. En aquest cas la canta Yvonne Elliman. 1977, If I Can Have You. És preciosa.

If I Can't Have You, un mega himne dels anys 70, de final dels anys 70, que, com us deia, va sortir a la pel·li Saturday Night Fever, perquè originalment els compositors d'aquesta cançó són els Bee Gees, però en aquest cas la canta la Yvonne Elliman. Vinga, va, anem fins l'any 77, al 83, amb una mega cançó de Michael Cimbello, el Maniac, que va sortir a la pel·li de Flashdance. Un dia farem un programa més de música de pel·lis, ja us ho vaig dir, el farem. Vinga, va, Maniac. Maniac.

She's a maniac, maniac. Michael Sambello, des del 1983. Això és un himne, eh? Aquesta encara no havia sonat, aquell programa. Vinga, va, anem amb alguna més actual. Anem fins l'any 2004. En aquest cas, anem fins als Estats Units amb els Killers i el seu Somebody Told Me. Primer que tal rock and roll d'aquell dels inicis dels 2000, de l'època dels Killers, Franz Ferdinand, tota aquella colla. Vinga, va, som-hi. Somebody Told Me.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Parlem de cuina.
4: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, seguim el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet, soc en Pele Bernial. I vinga, va, anem fins l'any 1997 amb una cançó que dona molt bon rotllo dels germans Hanson, el seu Mbap. Amb aquesta ho van petar. Jo crec que és el One Hit Wonder que tenen. Vinga, va, Hanson!

Quin bon rotllo cançó des de l'any 1997 dels germans Hanson. Aquesta va sonar, la... quan feia que no l'escoltaves aquesta? Per cert, l'altre dia vaig veure una entrevista que els van fer, ja aquesta gent ja tenen una edat o dues, com jo. Clar, si és del 97, haurien de tenir 16-17 anys. Vinga, va, anem fins l'any 2002 a França amb el mega David Guetta i el seu Just a Little More Love. Una mica de canya, va.

David Guetta i el seu Just a Little More Love, des de l'any 2002, des de França, perquè el tio és francès. Vinga, va, des de França marxem fins al Regne Unit amb una mega banda, The Smiths, There is a Light that Never Goes Out.

Pasilda, Pasilda nacerà, diuen els Afromedusa des de l'any 2000. Vinga, va, anem. Una cançó que a mi m'encanta, que és una mica més actual, de l'any 2005, amb el Global DJs i el seu The Sound of San Francisco.

San Francisco Global DJs. Quina mega cançó que van mesclar aquí amb el... Vés a veure, amb els Global DJs de l'any 2005 que el devia fer. Vinga, va, anem fins l'any 2001 amb una cançó molt elegant de la Sophie Ellis-Bextor, Murdered on the Dance Floor.

It's more on the dance floor. So Felix Baxter des de l'any 2001. Cançó elegant, eh? Aquesta fa dies que sona, però encara hi ha llocs que vagi la posen i la gent la balla. I sí, perquè és una cançó maca i elegant. Doncs molt bé, ha sigut un plaer. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es balla al Vallès. I ara ve el moment de les lentes, no? Que abans feien les lentes, les discoteques d'antes. Anem fins l'any 1983 amb els Spandau Ballet i el seu trum. Ens escoltem la setmana que ve aquí a Ràdio Mollet amb el que es balla al Vallès. Soc en Pele Bernial de nou. Una abraçada, fins ara.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Noemí Martínez, del Penedès, us cantarà una cançó popular de València titulada Mareta.
1: Hola, sóc la Noemí Martínez i us cantaré una cançó que ve del País Valencià. Mareta, mareta, una cançó de bressol.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: muy fallas.
1: Sí, disculpa, Solas. Es que estaba aquí dando vueltas y... ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Només volia dir-te que... Em sap greu com vaig anar complicant les coses quan tot estava anant tan bé. Suposo que el tren a vegades només passa un cop, però espero que em tinguis en un lloc tots. Si escoltes això, cuida't i que vagi bé.
2: A hores d'ara, poder em faig pesat.

0: love you. Peace.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

s'adreça-te per tot, no penses que t'he deixat d'estimar. I això no és una pena, és una buida de res. Segueixo pensant, tu em segueixes fent mal, em segueixen afectant. Jo encara estic bromejant per tu, loco. Joder.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: candidates és Balcons i cavalls, de gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

I'm a ex crash out, ex emotional lash out. You don't approve.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio, no sé, no sé.